0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
1: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estils, el que us vingui de gust i a veure què puc.

I per si no ho teníeu clar,

deixa'm pensar. Com tu puc dir o deixa'm pensar.

quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Oh.

0: Sevilla, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Yeah. Els gats que trobeu pels carrers de Sant Pere no penseu que estan abandonats. L'associació Gat Urbà vetlla per ells, tant per la seva alimentació com per la seva salut. Gat Urbà s'encarrega de la recollida, esterilització i omplir els menjadors repartits pel poble e instal·lats per l'Ajuntament. Per tan sol 3 euros al mes pots col·laborar amb l'associació Gat Urbà. Posa't en contacte amb nosaltres a gaturbà@yahoo.es o bé en Alba al Bar Leiva.
1: Al centre del poble, el casc antic, un cafè i un llibre, sona bé, eh? El que sona més bé encara és que això ho podeu fer a Pastisseria Mora, just a la plaça de l'Ajuntament, a Sant Pere de Riudebitlles. Podeu gaudir d'un bon cafè o bé escollir entre un gran assortiment d'infusions, així com acompanyar-ho d'una pasta. A més, també tenen una gran selecció de postres i pastissos i també podeu encarregar canapés salats. També us acompanyen en grans celebracions com ara Nadals, Pasqües i, de més, oferint-vos les delícies més típiques. Pastisseria Mora, a la plaça de l'Ajuntament. Telèfon 93 899 60 72.

0: Coplejant, el programa de sardanes i música per a coble més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte i Jordi Terma.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entre pans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
3: Sintonitzes Ona Villas.

que más penita tú a mí no me des.

0: Ona Vinyes. 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Els gats que trobeu pels carrers de Sant Pere no penseu que estan abandonats. L'associació Gat Urbà vetlla per ells, tant per la seva alimentació com per la seva salut. Gat Urbà s'encarrega de la recollida, esterilització i omplir els menjadors repartits pel poble i instal·lats per l'Ajuntament. Per tan sol 3 euros al mes pots col·laborar amb l'associació Gat Urbà. Posa't en contacte amb nosaltres a gaturbà@yahoo.es o bé en el Balbar Leiva.
1: Al centre del poble, el casc antic, un cafè i un llibre, sona bé, eh? El que sona més bé encara és que això ho podeu fer a Pastisseria Mora, just a la plaça de l'Ajuntament, a Sant Pere de Riudebitlles. Podeu gaudir d'un bon cafè o bé escollir entre un gran assortiment d'infusions, així com acompanyar-ho d'una pasta. A més, també tenen una gran selecció de postres i pastissos i també podeu encarregar canapés salats. També us acompanyen en grans celebracions com ara Nadals, Pasqües i, de més, oferint-vos les delícies més típiques. Pastisseria Mora, a la plaça de l'Ajuntament. Telèfon 93 899 60 72.

0: Coplejant, el programa de sardanes i música per a copla més jove de Catalunya.
1: Els diumenges, a les 12 del migdia, a Ona Villas.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte i Jordi Terma.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entre pans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
3: Sintonitzes Ona Villas.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Coplejant. Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Marc Timón estrena pels 100 anys del concurs de Vic una sardana titulada Un mateix afany, i l'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a coble. El grup sardanista Riallera ha celebrat 100 anys del concurs de Vic, sent la primera entitat que aconsegueix aquesta fita per la sardana esportiva, i ho celebra amb una estrena de Marc Timón. Aquest és el programa 496 i tenim més titulars. L'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat el món sardanista. L'agrupació sardanista calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui. I el campionat de Catalunya de Vic torna a deixar uns resultats favorables per la colla Maggi i destaca per l'errada de repartiment de la colla Violetes. Una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de coble de l'Escola de Música de la Bisbal, que arriba ja a la seva sisena edició. I Jordi Molina estrena per sorpresa una sardana que podem escoltar al podcast. Convocats als novens premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català. Quines categories hi ha? Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a coble. Comencem el Coplejant.

0: Així sona la nova estrena de Marc Timón, un mateix afany dedicat als 100 anys del concurs de Vic. Aquest dissabte, el grup sardanista Riallera va celebrar la centena edició del concurs de Vic a la plaça Major de la capital d'Osona, vàlid pels campionats Veterà, Gran A i Gran B. Ara en parlarem als esports, però anem a explicar aquesta centena edició del grup sardanista Riallera, que és la primera vegada que un grup sardanista, una entitat, arriba a aquest número pel que fa als concursos de sardana esportiva. Vic ha estat la primera població i ho han celebrat el grup sardanista Riallera amb aquesta estrena en càrrec a Marc Timón titulada Un mateix afany. El concurs va comptar amb la Cobla La Principal de Llobregat i, a banda de la competició que és habitual a cada any, també hi van haver altres actes per commemorar l'efemèride, així com certs representants polítics, com per exemple el conseller Ramon Espadaler. A les 8 del vespre, a la mateixa plaça, s'hi va comptar amb la participació d'algunes entitats de cultura popular de la ciutat que van donar la benvinguda a les colles, així com una ballada protagonitzada per més de 100 exdansaires vigatans. Finalment, la sardana de Germanó, que va tancar aquest acte, va ser aquesta estrena de Marc Timón dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar a les 100 edicions del concurs, tal com recull el grup sardanista Riallera. Anem a escoltar aquesta sardana sencera, tal i com es va estrenar per la Cobla La Principal de Llobregat dissabte passat. Trobareu imatges del concurs a les nostres xarxes socials.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I no marxem de Vic, però anem als esports.
1: Coplejant, àrea de campionat.
2: Perquè, com dèiem abans a la notícia d'obertura, aquest concurs de Vic, edició número 100, va ser vàlid pel campionat Granà, Gran B i Veterà, i també per les colles del territorial de comarques barcelonines. A càrrec de la Copla, la principal de Llobregat, les colles es van veure les cares a partir de les 10 del vespre en aquest campionat de Catalunya, de la primera fase, tant del campionat Gran com del campionat Veterà. Pel que fa als enfrontaments de les colles del campionat de Catalunya en categoria Granà, en la primera sardana, en ballen 3, recordem-ho, es van enfrontar la colla Mans Amigues de Cassà, que va guanyar a la colla Mirant el Cel de Sabadell, i la colla Violetes del Bosc de Barcelona va guanyar a la colla Maig, també de Barcelona. En la tercera sardana, la colla Maig va guanyar a la Mirant el Cel, mentre que les Violetes del Bosc i Mans Amigues van empatar això a la segona sardana. I en la cinquena sardana, que és la tercera pel campionat gran, doncs, que era l'última seva, la colla Violetes va guanyar a la colla Mirant el Cel, mentre que la colla Maig va guanyar a Mans Amigues. Per tant, un resultat favorable altre cop aquesta temporada per la colla Maig, que ha estat un descobriment, i també aquest empat a zero, podríem dir, a la segona sardana entre Violetes i Mans Amigues, es deu a que Violetes es va equivocar repartint, per tant va perdre tota la seva puntuació, i Mans Amigues va fiscalitzar malament aquest repartiment, per tant també va perdre aquesta puntuació. Pel que fa a les colles de categoria Gran B, en la primera sardana, la colla Tarragona Dansa de Tarragona va guanyar a la colla Nanúfers de Banyoles, mentre que en la tercera sardana, la colla Solstici de Barcelona va guanyar a la colla Nanúfers i va perdre contra la Tarragona Dansa. En categoria veterana, la segona sardana, és a dir, la seva primera, va determinar que les colles Ressò del Vendrell i Sabadell de Sabadell guanyessin a la colla Dansaires de Maig de Barcelona. La colla Sabadell també va sortir victoriosa de l'enfrontament amb la colla Amics Dansaires de Cassà de la Selva. Les colles Toc de Dansa de Tarragona i Enèrgica de Terrassa van guanyar l'enfrontament contra la colla Arrels de Dintre el Bosc de Manresa, i la colla Toc de Dansa també va guanyar a la colla Claro de Goges de Banyoles, la qual al seu torn va guanyar a la colla Enèrgica. Pel que fa a la quarta sardana, la segona per als veterans, la colla Sabadell va guanyar a les colles Toc de Dansa i Claro de Goges, la colla Amics Dansaires va guanyar a les colles Claro de Goges i Ressò, dos enfrontaments. La colla Enèrgica va guanyar a les colles Ressò i Dansaires de Maig, la qual va guanyar a la colla Arrels de Dintre el Bosc. Com dèiem, aquest campionat també va ser vàlid per les colles del territorial de comarques barcelonines. Una de les sardanes que van ballar els grans, la segona, va ser Els ocells et canten. Una sardana amb molts canvis d'aires de Conrad Saló, no podria ser d'un altre que no fos ell. L'escoltem a càrrec de la Copla Marina, d'una sardana de 1959 dedicada a la mort del seu pare. L'escoltem, Els ocells et canten, de Conrad Saló.

0: coplejant.cat.
1: I marxem de la plana de Vic per anar a més llocs del territori.
2: Connexions al territori.
1: I de l'interior a la costa, perquè el Far de Calella va acollir divendres el concert de Roger Mas i la Copla Sant Jordi dins del Festival NEC. El cantautor solsoní va repassar amb la Copla i la seva banda els temes dels dos discs que tenen en comú cantant en català, francès, italià, castellà o aranès, entre d'altres idiomes. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I l'agrupació sardanista Olot va celebrar aquest diumenge la 63a edició del seu aplec de la sardana al Parc Nou d'Olot, amb les cobles Bisbal Jove Ciutat de Girona i la local, la principal d'Olot. Dins de la 34a edició del cicle Nits de Música al Claustre Sant Cugat, divendres a la nit es va celebrar un concert de la Copla Juvenívola de Sabadell al Claustre del Monestir de Sant Cugat del Vallès. La Copla, aquest any, celebra el seu 50 aniversari. I aquest cap de setmana ha estat Festa Major a Llambilles i l'Associació Pessebre Vivent de Llambilles va organitzar una ballada de sardanes amb la Copla Ciutat de Girona al Parc de l'Estació. S'hi va estrenar una sardana de Josep Antoni López dedicada al poble. I per acabar, com cada dilluns, el d'aquesta setmana hi va haver ballada a la nit a Olesa, organitzada per Olesa Sardanista. En aquesta ocasió hi va participar la Copla, la principal del Llobregat, una ballada que ha deixat imatges d'una plaça plena de gom a gom de sardanistes ballant. Escoltem un dels temes de Roger Mas i la Copla Sant Jordi.

0: Això era Roger Mas i la Cobla Sant Jordi.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local. Notícies. Educació.
0: I una quinzena d'alumnes participen al curs de direcció de cobla de l'Escola de Música Conrad Saló de la Bisbal. El curs ha estat impartit per Marcel Sabater i ha estat ja la sisena edició d'aquest taller de 3 dies que s'ha celebrat a la Bisbal d'Empordà. Dels 15 alumnes, 9 han estat actius al curs i 6 han estat alumnes d'escolta. El programa es va desenvolupar des de dilluns 6 de juliol fins a dimecres 8 de juliol i hi van constar una introducció tècnica bàsica a la direcció per a cobla i després un assaig de cobla format pels membres mateixos del curs. Dimarts 7 de juliol va seguir aquest assaig amb cobla on cada un dels membres del curs passava a dirigir una de les peces que interpretarien el concert del 8 de juliol a la tarda. Un concert on s'hi van interpretar obres com les Impressions Camperoles, de Joaquim Serra, però també les danses de Vilanova de Toldrà, Camins de Jesús Ventura, la Fageda d'en Jordà, també de Toldrà, l'Aplec de Tardor de Conrad Saló, en Pere Gallerí de Joaquim Serra o Montmagastre. També la nupcial de Joan Lamote de Grignon. Anem a escoltar en Pere Gallerí, una sardana de Josep Maria Vilà i Gandol a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya. És una sardana de 1924. L'escoltem.

0: Això era en Pere Gallarí, una sardana de Josep Maria Vila i Gandol.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals. Notícies.
0: I l'episodi de múltiples incendis a Catalunya aquest juliol també ha afectat a les cancel·lacions del món sardanista. L'agrupació sardanista Calderina va anul·lar dissabte la ballada de l'Escaldàrium a Caldes de Montbui a causa del foc que hi havia al voltant d'aquesta població. L'agrupació sardanista Calderina va emetre un comunicat notificant que la ballada amb motiu de l'Escaldàrium aquest passat dissabte es cancel·lava arran de la cancel·lació de totes les activitats programades dins de d'aquesta festa i a causa del foc i del fum. Som Sardana va emetre un comunicat on explicava que enviaven el seu escalf a la població de Caldes de Montbui i als equips d'emergència. Anem a escoltar una sardana dedicada a aquesta població de 1946. És de Josep Maria Boix i es titula Montbui.

0: Hem escoltat Montbui, de Josep Maria Boix, a càrrec de la Cobla Ciutat de Girona.
1: Coplejant, Premi Tornaveu, a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. L'agenda.
0: I anem amb un recull de l'agenda perquè és infinita, totes les ballades a Som Sardana. I és que comencem a dimarts 21 de juliol, perquè a dos quarts de vuit hi ha sardanes a Torroella de Montgrí amb la Bisbal Jove, i també a les 9 a Palau Solità i Plegamans amb la principal de la Bisbal. També a dos quarts de 10 a Porreig, la Sant Jordi. Passem a dimecres 22, sardanes a Cadaqués amb la principal de Banyoles, a Palamós amb la Juvenívola de Sabadell a partir de 2 de 10 i a la mateixa hora Tiana, la Lluïsos Cobla. A les 10 de dimecres que ve, Castelló d'Empúries, la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora, però a Sants Montjuïc, hi haurà la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I dijous 23 de juliol a les 7 hi ha Ballada d'Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A la mateixa hora, Sant Adrià de Besòs, la principal de Terrassa, hi farà una ballada, i a les 8 del vespre a Lleida hi haurà una ballada de festa major del barri de la Bordeta amb la 11 de setembre. Dos quarts de 10 de dijous que ve, a Castellà del Vallès, hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 10 a Vilanova de la Muga hi haurà els Rossinyolets. També a les 10 a Llançà hi haurà la Baix Empordà, i a la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la Lluïsos Cobla. Divendres que ve destaquem, per exemple, la ballada de festa major que farà la Maricel als Hostalets de Pierola a dos quarts de 7 de la tarda, i a 2 de 10 de la nit la Maricel serà a Martorell. A la mateixa hora a Manlleu hi haurà la Mediterrània, i a les 10 a Artesa de Segre hi haurà la Vents de Riella. Serà la cloenda de les sardanes a la fresca d'Artesa de Segre. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi haurà la Verga Jove, i dissabte 25 de juliol a Caralps hi haurà ballada de festa major 2 d'una amb la principal d'Olot, i a les 5 de la tarda començarà el 22è aplec de la Sardana de la Garrotxa a la Canya, a la Vall de Bianya, al Parc de la Vall de Bianya, amb les cobles Bisbal Jove, Juvenívola de Sabadell, la principal d'Olot. Dissabte 25 de juliol, també a les 6 de la tarda, cinquena festa de l'estiueig amb una ballada a Ribes de Freser, amb la Ciutat de Terrassa, i a les 7 de la tarda a Begues hi haurà la Ciutat de Cornellà amb la ballada de festa major. A la mateixa hora, però per la festa dels Elois de Berga, hi haurà la Cobla Pirineu. I a les 7 també ballada amb la Juvenívola de Gramunt a Arbeca. També dissabte que ve a les 7 a Solsona, ballada amb la Juvenil Ciutat de Solsona. I també el 31è aplec de la Sardana de Torredembarra a partir de les 7 i a les 10 de la nit amb la Reu Jove i la Marinada. Dissabte que ve també hi ha el 42è aplec de la Sardana amb la Cobla Principal de Tarragona, la Palma d'Ebre. I dissabte que ve també a les 8 del vespre, festa major de Sant Pol amb una ballada amb la Sabadella. A la mateixa hora que la fet hi haurà la Maricel, i passem a diumenge. Perquè a dos quarts d'una ballada a la Foliola amb la Tàrrega, i també a dos d'una festa major de Sant Julià de Lòria amb la Vents de Riella. També diumenge que ve hi haurà a les 6 de la tarda ballada a Sant Joan de les Abadeses amb la Ciutat de Girona, i a la mateixa hora Rubí la Contemporània. A les 7 de diumenge que ve, 26 de juliol, al Camp de Bànol hi haurà ballada amb la Verga Jove, i a les 7 també a Mollà hi haurà la Juvenívola de Sabadell. A 2 de 8 a la Seu d'Urgell la Vents de Riella, a la mateixa hora a Blanes la Flama de Farners, a 2 de 8 també a Castelldefels la Baix Llobregat, i a Calella hi haurà la Marina també a la mateixa hora. A les 8 del vespre de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Juvenívola de Gramunt, a Premià de Dalt hi haurà la Maricel, i a les 10 de la nit de diumenge a Calonge i Sant Antoni la Flama de Farners. A la mateixa hora a Mataró hi haurà la Contemporània per les Santes. I dilluns 27 de juliol a Perpinyà la Cobla serà la principal de Rosselló a partir de les 9, i a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Sant Jordi, a les 10 a Santa Coloma de Farners la Flama de Farners, i a 3 quarts de 12 de la nit doble ballada de les Santes, sardanes i xindriada a Mataró a la plaça Santa amb les cobles Ciutat de Girona i la principal del Llobregat. I aquesta setmana destaquem, doncs, la tradicional revetlla de Sant Jaume que organitza l'agrupació sardanista de Calella el proper dissabte 25 de juliol a partir de les 8 del vespre al passeig de Manuel Puigverd, amb sopar popular espectacle familiar de cobla de la cobla Bisbal Jove amb sardanes, també després per ballar, i exhibició de la colla Mans Amigues de Castellà de la Selva, que farà lluïment i punts lliures. I també el tradicional concurs de fanalets fets a mà per la mainada. Tots els nens que presentin fanalet de manera gratuïta, fet a mà, sobretot, doncs optaran a un premi, que és una joguina ben especial, cada una diferent per tots ells. Per tant, mentre esperem aquesta revetlla de Sant Jaume de l'Agrupació, anem a escoltar una de les sardanes que fan servir cada any per acabar aquesta revetlla, que és El Sereno, que sona a les 12 en punt de la nit. És de Josep Collligora, a càrrec de la principal de la Bisbal, i l'escoltem avui aquí al Coplejant per tancar l'agenda.

0: Si vols estar informat de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
1: I tornem a les estrenes perquè n'hem tingut una de sorpresa aquesta setmana.
0: Coplejant, les estrenes.
1: I és que ha estrenat ni més ni menys que Jordi Molina, per sorpresa, aquesta passada setmana. Va ser dijous 9 de juliol a Castellà del Vallès. El blanenc de naixement torroellenc d'adopció va estrenar Amb els braços oberts. Així es titula aquesta sardana que va estrenar a una de les ballades del cicle d'estiu de Castellà del Vallès, dedicada a la sardanista Eulàlia Sagrera i encarregada pels seus familiars. La va interpretar la cobla La Principal de Llobregat, cobla del compositor a la plaça del Mercat de Castellà del Vallès, davant la mirada expectant dels familiars, la dedicatària i també tots els sardanistes que van ballar aquesta sardana, que podem escoltar ara amb la gravació de l'estrena de La Principal de Llobregat. És Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina, que ja s'ha anunciat que també estrenarà el concert del Festival Festiu de Calonge i Sant Antoni aquest agost. Per tant, en tornarem a estar pendents, però de moment escoltem aquesta estrena de Jordi Molina, Amb els braços oberts.

0: Això era Amb els braços oberts, la nova sardana de Jordi Molina.
1: T'has llegit les bases?
0: L'ens de l'Associacionisme Cultural Català convoca els novens Premis d'Antoni Carné amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. Els guardons repartiran 5.500 euros entre els guanyadors i guanyadores i les candidatures es poden presentar fins al 30 de setembre a premis@ens.cat. Aquest any l'entitat incorpora una novetat i és que dels 10 punts de valoració de cada candidatura se n'atorgarà un a aquelles entitats que estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o que en siguin una, per exemple, en el cas de les sardanes, que estiguis associat a la Som Sardana, la Confederació Sardanista de Catalunya. Anem a veure les categories. El Premi BBVA a l'entitat de l'Associacionisme Cultural serà recompensat amb 3.000 euros i en la tria de l'entitat guanyadora el jurat valorarà els principals projectes impulsats, la capacitat de mobilització i dinamització cultural i també les polítiques de salvaguarda del patrimoni. Pel que fa al Premi Previsora General, el projecte de l'Associacionisme Cultural Català premiat amb 1.000 euros s'adreça a temporades, cicles, programes culturals o projectes de salvaguarda del patrimoni cultural. El Premi Arts Cooperatiu l'activitat de l'Associacionisme Cultural Català també està recompensat amb 1.000 euros i premiarà una iniciativa puntual o periòdica de màxim una setmana de durada. En aquest cas, els criteris per decidir la candidatura guanyadora seran l'originalitat de la proposta, la perspectiva dels drets culturals i la transversalitat d'expressions culturals. El Premi Bonari a la Comunicació de l'Associacionisme Cultural Català està recompensat per primera vegada amb 500 euros i reconeixerà la divulgació de la cultura popular catalana per part d'un periodista, comunicador, programa o mitjà o editorial. I finalment, el Premi Ens de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona, dirimit per la Junta Directiva de l'Ens, s'atorgarà a un activista que hagi destacat per la dinamització cultural en relació amb l'associacionisme cultural. El Premi BBVA a l'entitat es farà públic durant l'acte de lliurament dels novens Premis Antoni Carné, que se celebrarà el divendres 30 d'octubre de 2026 a Barcelona, amb lloc encara a publicar.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres tanquem edició amb una sardana dedicada a les Santes de Mataró i és que estan a punt d'arrencar les Santes de Mataró, que hi ha molta gent en aquest país que les veu molt, sobretot els mataronins i mataronines. Jo en tinc una part, per tant, allà hi serem. Anem a escoltar-la, és de Salvador Comas i es titula, evidentment, les Santes de Mataró. És una sardana de 1956, per tant, aquest any fa anys rodons. I anem a escoltar-la per tancar el programa d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudebitlles. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esdivi. Organitzen Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlles, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal, com estan? Tanquin els ulls per un instant. Senten el rosall de les onades, la flaire de la sal marina i el cruixit de la fusta vella? Avui, el nostre programa navega rumb al passat, guiats per les veus i les guitarres que millor han sabut retratar l'ànima de la costa. Les cançons ens parlen de mariners, d'aquells homes valents, de mans calcalloses i mirada perduda en l'horitzó, de vaixells que marxaven rumb a les Antilles i de les nits de taverna on s'ofegava la nostàlgia en un got de rom cremat. Parlarem d'enyorança, de tempestes, de cançons de bressol marineres i de tornades. Així que abordinem el vent, tinguem la canya a punt i deixem-nos portar per la melodia. Comencem!
3: Sons a Cau d'Orella, Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
4: Avui faré pocs comentaris. Anem ara a una selecció d'unes quantes per escoltar amb mariners de protagonistes. I per començar, un adéu, un comiat d'un mariner que ens l'interpreta el grup A Cau d'Orella.

I després d'aquest comiat d'un mariner cau d'orella, continuarem amb un de vell, el vell mariner, que ens l'interpreta el grup menorquí Maragassa.

Des de les illes amb mar a gassa maqueta vell mariner i d'un de vell, ara un de bo, el bon mariner del grup de Premià Barca de Mitjana.

hem escoltat per Barca de Mitjana aquest Bon Mariner. Però els hi has de dir que n'hi han de tots els gustos, fins i tot un que no està molt bé. El mariner boig. Què li passa al mariner boig? En sortirem de dubtes tot escoltant Els Pescadors de l'Escala.

segur que han sortit de dubtes amb el que ens han interpretat els pescadors de l'Escala amb aquest mariner boig. Una de les feines que li toca fer a un mariner és bogar. I ara escoltarem per Desplega Veles el grup de la Barceloneta que va fundar, entre d'altres, l'Antònia Vilàs amb un tema seu, Boga, boga, mariner.

desplega veles en boga boga mariner per anar en aquesta que segurament pot ser la seva cançó. Pot ser sí o pot ser no. És la cançó de mariner que ens la canta el grup Gavina.

Un altre grup que han recordat, el grup Gavina, amb Cançó de mariners. Abans els dic això perquè abans hem escoltat el grup Desplega Veles, un altre que no està en actiu. I els hi pregunto què hi feia aquest mariner en aquesta situació, a veure com ens ho expliquen els pescadors de l'Escala. Aquestes són les veus dels que varen començar amb aquesta formació escalenca. Un marinero en el Golfo.

Un marinero en el golfo, una peça interpretada per el grup escalenc Els Pescadors de l'Escala. De mariner suposo que n'hi ha de tots tipus, fins i tot sense rumb, potser o no, com aquest mariner errant que ens el canta en Lluís Lozano. Hem escoltat per al cantautor Lluís Lozano, actualment forma part del grup Aigua Clara, aquest mariner errant.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Depenent de quin grup, va de mariners o de pescadors, la melodia i la lletra és la mateixa, només canvia la paraula. Aquesta vegada, com que toca parlar de mariners, és el brau mariner i escoltarem com ens la canta el grup de Cadaqués Cap de Creus.

Brau Mariner, que també hi ha la mateixa cançó titulada Brau Pescador. I ara, si la volen ballar, els convido. A ritme de country, del Jambalaya, hi trobem aquest tema, Mariners, que ens l'interpreta el grup La Petita Havana.

Com ha anat el ball? Suposo que ha anat bé tot escoltant aquests mariners amb aquesta melodia del jambalaya, una de les peces més emblemàtiques del ritme country. I continuem amb una de tradicional del cançoner popular català. Segurament l'han escoltat més d'una vegada. Es titula El mariner, tot i que a vegades la podem trobar amb altres títols. Ara l'escoltem per la Garota d'Empordà.

Com els deia, altres títols que a vegades la trobem és A la vora de la mar, però el seu original és el que ens acaba d'interpretar el grup La Garota d'Empordà, El Mariner. I cada mariner té el seu port, o potser no, com aquest, que és un mariner d'un altre port, més ben dit, mariner d'un altre port, que recordarem com ens la cantava el grup Els Pirates.

Hem escoltat aquest Mariner d'un altre port per al grup Els Pirates. I ara els diré que també hi ha boniques històries de mariners, com la que escoltarem a continuació, El Mariner i la Xiqueta, per al grup Ultramar.

història del mariner i la xiqueta que ens l'ha cantat el grup Ultramar. I ara, per acabar, amb la joia de la corona. No és una de què vostès es pensen. Segurament aniran per un tema i ara n'escoltarem una altra que per mi és una preciositat, aquest poema de Miquel Martí Pol. I l'escoltarem per al grup Peix Fregit, Mare si fos mariner.

0: I amb aquest tema s'apaga la darrera estrofa i el mar queda en calma. Avui hem cantat als mariners, a la seva força i a la seva enyorança. Gràcies per compartir aquesta estona de ràdio i de mar amb nosaltres. Fins que ens tornem a trobar en el proper port. Adéu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer aquesta gran frase o no?
5: Oh, I'm pretty sure you're the show, no?

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. You'll catch them surfing at Inside, outside, USA. Enter a county line. Inside, outside. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento vibrar mi cuerpo cerca.

cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Hermanos Rigual.

0: El 1964, el productor Phil Spector amb les Ronettes va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sourds. Tu seràs mi baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli. Sapore di sale.
1: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

0: quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar l'Escova i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escova va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons.
0: Si yo tuviera la escoba, quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: verde mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino es.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas, va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada. Ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billy Davis, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes no...

La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la nena prodigi dels anys 60, eh? 1968. Congratulations and celebrations. Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable, van pràcticament obligar a Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la... una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. Congratulations. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això doncs van votar per Espanya. Bé, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968 la cançó de l'estiu va ser de Karina. Las flechas del amor. I need

1969. Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Per cert, que fins fa poc em sembla que encara la feien, oi, a la tele? Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos, que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: Quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el pom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

Els cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per aquí anem bé. Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970, sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol, oh, oh, oh. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada. Però, això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altre, màxim 45 minuts. O sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71. Hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat, és de lo pitjor que ha fet. Que borriquito como tú, yo soy más que tú. I durant tota la nit allà l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

I el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club i la va cantar en directe i tot fent broma va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971 competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre amb el Borriquito, la rumba del Peret.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un One Hit Wonder. Son of My Father.

72 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos. La prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara. I basada en fets reals. Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula 5.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973 en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Oh yeah. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Abba!

Waterloo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu. Te estoy amando locamente.

0: Ah, però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75, el Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: on a Bitlles.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla. La cançó de l'estiu.
2: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat, al final de la primera hora d'aquest programa, amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal. Potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaria prohibida.
3: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
2: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
3: Ramona, te quiero.
2: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer...

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat en balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar.
2: You makes me wonder.
0: En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: va. Ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest. Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se Movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó. El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les D's de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Toma. Bueno, això era sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa, pa. Te'n recordaves, oi? Pavo. Pavo Real. José Luis Rodríguez. El que li deien el Puma.
1: Yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover, chin,
0: chin. Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

0: El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.
1: Si yo tuviera el alma de plástico...

0: Algú va dir... Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
1: Això és... Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estiu de Dolce Vita. Aquell estiu, Dolce Vita va arrasar Ryan Paris, que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó, que va sonar a tot arreu, a totes hores, que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

La Escuela de Calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta. There comes a

no té cap dels ingredients necessaris per ser canción del verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. We could go on pretending day by day. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic. We are the world. We are the world.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama.

Ni tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

Potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Oye, el bien.

0: recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria.
1: Cien gaviotas donde irán.
0: Cien gaviotas va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mirarà, mirarà, mirarà.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

Produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desireless.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria en 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era Desidele. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del Coco.

0: Voyage. És clar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, jo vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala.
1: Cocodril Club. Bala.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
3: Balla.
2: Come prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso, tre

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: Avui obrirem el nostre llibre viatjant molt i molt lluny, cap a l'altra punta del món, fins a la màgica Tailàndia.
0: Farem cap a un bosc preciós, on hi ha un arbre majestuós i vell. A dins del seu tronc hi viu una comunitat molt especial d'unes cuques de llum que cada nit surten a ballar i a omplir el cel de centelleig, com si fossin petits castells de foc artificials.
1: Però entre totes elles n'hi ha una de molt petita que es nega en rodó a sortir a volar.
0: Ai, que mona.
1: Té una lletania ben clara, no sé, diu. No, no, avui tampoc vull sortir. I és que la pobreta té una gran preocupació. Es compara amb la lluna i pensa que la seva llumeta és ridícula al costat d'una cosa tan gran com la lluna.
0: Sí, però mira, Lluís, per sort, la seva àvia... Ja saps que de vegades parlem de les àvies i els avis i del poder, eh?
1: I tant.
0: Doncs, per sort, la seva àvia, que té la saviesa que donen els anys, li farà veure un gran secret sobre la lluna que aquesta nena petita desconeix, aquesta coqueta de llum petita desconeix. I li ensenyarà que cadascú de nosaltres ha de brillar sempre amb la seva pròpia llum.
1: És una preciosa rondalla tradicional extreta del llibre Contes de tots els colors. Obriu bé els ulls a la foscor, que ja arriba la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deien la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. L'insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar!
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: Esclar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: i de les nits estrellades de Tailàndia i la lliçó de la petita cuca de llum, tornem cap a un escenari que ens agrada molt en aquest programa. Una granja de les de tota la vida. Viatgem enrere en el temps a l'època en què els animals encara sabien parlar.
1: I allà anirem a conèixer en Pep i la Teresa, els grangers que tenen cura de tots els animals. Però el veritable protagonista d'aquesta història és un cadell de gat, que va tenir un començament una mica difícil. Resulta que, en néixer, pobret, va quedar tapat sota una fulla gegant que havia caigut d'un arbre.
0: I com que els gats, quan neixen, tenen els ullets tancats i no hi veuen, la seva mare no el va trobar quan recollia els seus germans, i ell tampoc la va poder seguir. Es va quedar sol i perdut al món, passant molta gana, fins que en Pep el va trobar al costat del camí i el va portar cap a la granja.
1: El misteri és que, en créixer envoltat de tants animals diferents, aquest mixet tindrà un gran embolic al cap, no, i no sabrà exactament què és.
0: Pobre, això.
1: Descobrim com se'n surt el gat, que no sabia que era un gat.

0: Fa molts, moltíssims anys, quan existien animals que sabien parlar, va ocórrer que va néixer un gatet prop de la granja d'en Pep. En aquella granja hi havia molts animals que en Pep, el granger, tenia cura amb l'ajuda de la seva dona, la Teresa. El pobre gatet va tenir la mala sort de quedar tapat amb una fulla que havia caigut d'un arbre. I quan la seva mare va recollir els seus germans per dur-los a un lloc més tranquil i segur, ell no el va veure. Com que els gats neixen cecs, ell tampoc va poder veure la seva mare i els seus germans. Així, el pobre gat va quedar sol al món i va passar molta fam fins que en Pep el va trobar a la banda del camí que conduïa a casa seva. Se'l va emportar amb ell per cuidar-lo. Quan el gatet per fi va poder caminar per casa seva, el primer que va escoltar va ser la Teresa, que deia: «Pep, Pep, vine un moment!» I el pobre gat va anar corrent perquè va pensar que en Pep era ell. I sempre que algú cridava Pep, allà anava corrent, pensant que el cridaven a ell. Com que no havia conegut a ningú més que el Pep, a la Teresa, al carter i alguns homes que treballaven a la granja, el gatet va pensar que ell també era una persona. Però aviat va començar a tenir problemes a la casa. Com creia que era un home, volia menjar taula amb els altres grangers i, és clar, ells no el deixaven. Tampoc li permetien dormir en un llit i cada vegada que intentava posar-se un mitjó d'en Pep o de la Teresa, el renyaven. El pobre gatet no ho entenia. Fins que un dia es va veure reflectit en un mirall. Ell ja sabia què era un mirall, perquè havia vist el Pep i la Teresa utilitzar-lo per mirar-se quan es pentinaven, però mai s'havia vist a si mateix reflectit en un. Quan per fi es va veure, va comprendre que no era una persona. Però què era? Es va mirar i remirar, llargament un mirall. Tenia quatre potes i no peus ni mans, com la gent, una cua molt llarga i el cos cobert de pèl. No, decididament, no havia vist ningú com ell. Així va ser com el gatet va decidir anar a fer una passejada per la granja per veure si trobava per allà algú com ell. Només sortir de casa, el primer que va veure va ser un corb, negre com la nit, que venia volant i es posava a la branca d'un arbre. Li va semblar fantàstic allò que havia fet a l'aire i des de terra i li va preguntar:
1: Tu, qui ets?
2: Jo sóc en Cinto, el corb. Sóc un ocell, i tu?
1: Jo em dic Pep i també sóc un corb.
0: Naturalment, en Cinto li va entrar un atac de riure. Havia vist molts ocells en la vida, i alguns de molt rars, però cap que s'assemblés tant a un gat.
2: Estàs segur que ets un corb?
1: És clar.
0: Va contestar en Pep, que en realitat no estava gens segur.
2: Doncs vine aquí i volarem junts una estona.
0: En Pep, el gatet, va sortir corrent i va pujar a l'arbre, perquè els gats sí que saben pujar els troncs dels arbres. Però quan va intentar volar per sobre la teulada de la granja, fent el que en Cinto li havia explicat, plof! Va caure amb les quatre potes a terra. En Cinto, des de la branca de l'arbre, es moria de riure. I el Pep li va donar tanta ràbia que va marxar d'allà molt enfadat, amb la cua tot tibat. Evidentment, tampoc era un corb ni cap altre ocell, perquè no tenia ales, així que va seguir caminant, intentant trobar algú que se li semblés. Al poc temps, al peu d'un altre arbre, hi havia un animalet amb alguna cosa a la boca. En Pep es va acostar molt content. Tenia quatre potes i una cua molt llarga.
1: Hola, qui ets?
3: Hola, sóc la Fina, l'esquiró. I tu?
1: Jo sóc en Pep i també sóc un esquirol.
3: Estàs segur que ets un esquirol?
1: I tant.
3: Llavors, ajudeu-me a portar aquest menjar fins a casa meva. És al fora del tronc d'aquest arbre. Després, si vols, et convido a anar amb mi. En Pep i l'esquirol Fina van agafar les nous i les castanyes amb la boca i les van portar fins a la casa de l'esquirol. Quan van arribar a dalt, la Fina va dir que ja podien començar a berenar i es va posar a menjar castanyes. En Pep va voler fer el mateix, però, és clar, els gats no mengen castanyes, i molt menys a nous. Es va fer un mal a les dents. No li va agradar gens aquell menjar.
1: Quin fàstic!
3: Com que quin fàstic? És menjar?
1: Doncs a mi no m'agrada gens aquest menjar.
3: Perquè jo no em crec que tu siguis un esquirol. Per descomptat, ets molt rar. I si no us agrada el meu menjar, ja et pots marxar de casa i deixar-me ben tranquil. Va respondre la Fina molt enfadada. En Pep no sabia molt bé què fer. No era una persona i no podia viure com la gent. No era un ocell i no podia viure en un niu. No era un esquirol i no podia viure en el tronc d'un arbre. Una mica més endavant, en Pep es va trobar un altre animal que feia uns sorolls molt estranys i ficava la boca a terra, com buscant alguna cosa. Es va acostar a ell i li va preguntar.
1: Qui ets tu?
2: Jo sóc en Quio, el porc. I tu?
1: Jo sóc en Pep i sóc també un porc.
2: Tu un porc? Ets un porc ben estrany. Vols venir amb mi a embrutar-te en el fang?
1: Som-hi.
3: Va dir en Pep que no tenia ni idea del que era el que volia fer el porc. Però els gats són molt nets. Encara que no els agrada massa l'aigua, que menys els hi agrada és embrutar-se de fang. Així que al arribar a la bassa particular d'en Quio, en Pep va ficar la punteta d'una pota al fang i li va donar moltíssim fàstic. Quan el porc el va esquitxar amb les potes, de la repugnància que li va donar, se li van posar els pèls del llom i la cua de punta.
2: Anem, Pep. No siguis un porc tan net. Vine a banyar-te.
1: No, Quio, ho sento. No seria capaç de ficar-me en el fang amb tu. Perdona, però crec que no sóc un porc tan porc com tu.
2: A mi ja em semblava que tu no ets un porc. Adéu, Pep. I si canvies d'idea i decideixes posar-te ben brut, ja saps on hi ha una bona bassa.
1: Moltes gràcies, Quio. Adéu.
3: En Pep va continuar buscant per la granja. Una mica més endavant es va trobar amb un animal molt gran, molt negre i molt fort. En Pep li va semblar preciós i es va acostar a ell.
1: Hola, qui ets?
4: Soc Pere, el bou. Qui ets tu?
1: Jo em dic Pec i sóc un bou també.
4: Un bou?
3: Va preguntar en Pere tirant-se a riure. En Pep ja estava fart de no saber qui era i de caminar amunt i avall i que tothom es rigués d'ell. Així que li va dir en Pere que estava completament segur que era un bou. El bou Pere, molt seriós, li va dir.
4: Ah, sí? Doncs intenta fer això.
3: I va sortir corrent a tota velocitat pel prat donant-li amb les banyes un cop terrible a un arbre, que va quedar movent-se d'un costat a un altre. En Pep ni s'ho va pensar. Va sortir també corrent i va colpejar l'arbre. I es va donar una tovada terrible al cap. El bou Pere es partia de riure. Llavors li va explicar que allò que tenia al cap, a més d'un bony que s'acabava de fer, eren dues orelles, no dues banyes. A més, els bous mengen herba i segur que a ell no li agradava. Era cert. Només la menjava quan tenia la llengua plena de pèls, després de rentar-se o quan li feia mal la panxa. Però menjar herba no li agradava gens. Així que tampoc era un bou. En Pep es va acomiadar d'en Pere molt trist perquè li hauria encantat ser un bou gran, fort i negre com ell. I va marxar d'allà. En Pep ja no sabia què fer. Començava a pensar que era una cosa rara i que mai trobaria ningú que se li assemblés. Però quan ja pensava que s'hauria d'acostumar a la idea de viure sol, va sentir que algú deia a prop seu. Miau! Miau!
1: Ui, qui ets?
3: Sóc la gateta Calixta. I tu, com et dius?
1: Jo em dic Pep, el gat.
3: I la Calixta no es va posar a riure, ni el va mirar com una cosa rara, com havien fet els altres animals. Llavors en Pep va mirar bé a la gata. Tenia quatre potes, el cos cobert de pèl, els ulls ametllats, una cua llarga, i parlava exactament igual que ell, tot igual que ell. Llavors, sí, llavors ell era un gat. La Calixta i en Pep van decidir quedar-se a viure junts a la granja i tenir molts gatets. I quan els gatets van créixer i sortien de passeig per la granja i els altres animalets els preguntava qui eren, ells contestaven el que el seu pare els havia ensenyat.
1: Ens diem Cinto,
3: Fina,
2: Kio,
3: Calixta, i som
5: gats.
6: I del misteri d'en Pep, la Teresa i el seu mixet a la granja, arribem al tercer i l'últim conte d'avui. Un relat que ens farà volar molt alt i moure les ales a tota velocitat acompanyant l'ocell més petitó del món.
7: Anem a conèixer en Blai. És un petit colibrí blau, molt curiós, a qui li encanta quedar-se badant amb totes les meravelles que descobreix pel camí. Però, és clar, és tan despistat que un bon dia, mirant els reflexos daurats d'un llac preciós, es va quedar enrere i va perdre la seva família en ple viatge de migració.
6: Pobre colibrí, de
7: sí.
6: Cop i volta li va entrar una por tan gran que tot el bosc, que abans era preciós, va començar a semblar-li terrorífic i fantasmal. Però recordant els savis consells dels seus pares, en Blai s'armarà de valor, buscarà l'arbre més alt de tots i farà una cosa meravellosa: demanar ajuda a la resta dels ocells del bosc per cantar una cançó ben forta que es pugui escoltar des de ben lluny.
7: És una lliçó preciosa que ens recorda que, quan deixem de tenir por, el món torna a ser un lloc ple de llum. Obriu bé les ales, que ja us expliquem l'últim relat de l'hora del conte, el petit colibrí.

0: El petit colibrí blau se sentia trist i cansat. Es va perdre quan viatjava amb la seva família a la recerca d'un lloc més càlid on passar l'hivern. I quan va entrar a la nit, després de molt temps buscant-lo sense cap sort, es va protegir en una petita cova que va trobar a la muntanya. Dins només hi havia unes quantes branques i fulles seques portades pel vent, encara que alimentar-se no era una cosa que a ell el preocupés, ja que sempre havia estat molt hàbil per aquesta tasca. El no saber si tornaria a veure els seus éssers estimats no l'entristia profundament.
1: No t'allunyis de nosaltres quan migrem a un altre lloc,
0: li repetien sempre els seus papes, però ell s'emocionava amb totes les cosetes que descobria durant els seus viatges i es quedava bocabadat contemplant aquestes meravelles, batent les seves petites ales a sobre cada tresor, mentre els altres seguien el seu camí sense adonar-se de la seva falta. Aquell dia, mentre volaven, va veure una llampada de llum, un reflex que sortia d'entre els arbres i, sense adonar-se, va anar perdent altitud i apropant-se per veure què era aquella bonica llum. Llavors va descobrir un enorme i preciós llac d'aigües cristal·lines que li va deixar totalment sorprès.
2: Uau! Quina meravella!
0: Va exclamar veient-se reflectit en l'aigua. Ell mai no havia vist res igual. El sol començava a pondre's i els seus raigs en l'aigua apareixien com a brillants reflexos daurats que gairebé encegaven, convertint-lo en un quadre espectacular. Allà va vagarejar per sobre de l'aigua jugant amb el seu reflex, utilitzant com a mirall les quietes aigües on contemplava els blancs núvols lliscant pel cel. No es va adonar que el temps passava i quan de sobte va alçar el seu vol cridant a la seva família per ensenyar-los el que havia descobert, va veure que la seva crida no era resposta i que els seus papes i els seus germans havien seguit el seu vol i on eren ara ja no podien sentir-lo. De sobte, un enorme temor es va apropiar d'ell. Dels seus ulls van desaparèixer tota aquesta bellesa i solament escoltava sorolls estranys que cada vegada augmentaven més la seva por i el seu malestar. Uns crits d'aus desconegudes ressonaven pel bosc i tot el que abans semblava vell es va convertir en una mica tètric i fantasmal. El sol ja gairebé no il·luminava i va tenir por de quedar-se sol al bosc, així que va sortir volant a la recerca de la seva família. Però la nit va entrar i ell continuava sol. Va buscar llavors un lloc on arrecerar-se i allà va passar la nit. Amb les fulles d'arbres que hi havia a la cova es va fer un llitet una mica sorollós, ja que les fulles eren seques, però almenys el van donar una miqueta d'escalfor per aquella nit. L'endemà, quan es va despertar, no recordava que s'havia perdut, però aviat, en aixecar-se, va recordar el que havia succeït i es va començar a preocupar.
2: I ara què faré aquí sol? On és la meva família?
0: I aviat va descobrir com els trobava a faltar. Els seus papes sempre li repetien que si algun dia es perdien, el que havia de fer és no allunyar-se de l'últim lloc per on havien passat tots junts, posar-se en un lloc prou alt com perquè el poguessin veure quan tornessin a buscar-lo i que mai no deixés que la por l'impedís veure la realitat.
2: És veritat! Els meus papàs em van dir què tenia que fer si em perdia així i no havia de témer res. La meva família m'està buscant i aviat ens reunirem.
0: Així que va sortir de la cova acomiadant-se d'ella i donant-li les gràcies per haver-li ofert protecció aquella nit, de nou tot tornava a ser bonic. I la seguretat que trobaria la seva família el va fer volar feliç i alegre per uns paratges totalment desconeguts per a ell. Aviat va trobar de nou el llac per on van volar l'última vegada i allà va buscar l'arbre més alt i es va posar en una de les seves branques. Mentre esperava, va començar a cantussejar i a poc se'n va anar afegint a la seva cançó tots els ocellets que habitaven per aquells entorns. Ell els va explicar que s'havia perdut i van decidir cantar molt fort perquè tot el que passés pogués sentir-los. Aviat, la seva cançó es podia escoltar des de molt lluny, la qual cosa va ajudar la família a trobar-lo més ràpidament. Després d'aquell dia, el nostre ocellet s'havia fet més savi. Ara sabia que n'havia d'advertir sempre la seva família quan s'allunyava durant els seus viatges. Sabia també que durant el camí de la vida trobaria qui li oferís la seva ajuda. I el més important de tot, va descobrir que quan la por s'apoderava d'ell, les coses més boniques podien semblar les més terribles.
1: I amb el cant ben fort de tots els ocells que han ajudat el nostre petit colibrí, arriba el moment de tancar el llibre dels contes d'avui i acomiadar-nos volant molt, molt alt amb la nostra millor aliada. Quina és? La música.
3: I de quina manera? Avui marxem seguint la melodia de la natura, de la mà de la gran dama Iris Gelabert i la seva cançó Els ocells han arribat. És una cançó preciosa. Comple l'aire de refilets, alegria i molta frescor per aquests dies de calor.
1: Així que ja ho sabeu, tothom a obrir les ales i a cantar ben fort, com les cuques de llum a Tailàndia, els animals de la granja d'en Pep i els ocells de la història d'en Blai. Ha estat un autèntic plaer compartir aquesta estona de vacances amb tots vosaltres.
3: Nosaltres marxem volant cap al niu, però recordeu que us esperem la setmana que ve, a la mateixa hora, a la vostra emissora de ràdio local, gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Gaudiu molt de la setmana, canteu ben fort i recordeu que mentre no ens tornem a trobar,
3: us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Oh, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que comencem.
1: Prepareu-vos perquè avui obrim el programa viatjant en el temps fins a l'edat mitjana, concretament a la vila de Martorell, a la llera del riu Llobregat.
0: I allà coneixerem la Mariona, una pubilla molt de geni que està farta d'anar a buscar aigua al pou, carregada amb cubells i viatjant per una passera molt perillosa. Està tan i tan cansada que, un bon dia, i gairebé sense pensar-ho, diu en veu alta que estaria disposada a vendre's l'ànima a canvi d'un pont. I ja ho sabeu, oi?
1: Ai.
0: Quan es demana un desig així, el perill treu el nas.
1: I de quina manera, Mercè? De darrere del pou apareixerà un jove elegant,
0: home,
1: vestit de negre, una mica banyeta i molt presumit, disposat a fer un contracte a perpetuïtat. Però el que el demoni no sap és que en aquesta història hi ha un altre protagonista, en Robert, un noi ben enamorat, i el seu ruc, el Robertí. Entre els dos ordiran un pla genial en un galliner per enganyar el mateix diable.
0: I tant, i pareu ben bé l'orella, els efectes de so, els trons i el cant del gall. Ja comença l'Hora del Conte, la llegenda del pont del diable de Martorell.

0: Mariona? Mariona? Coi de noieta, on s'ha ficat aquesta toia? Mariona!
1: Què voleu, mare? Amb aquesta cridòria no ho sentia?
0: Tu només tens oïdes per les músiques dels saraus, oi? Ben bé que senties ahir els violins de l'aplec de l'ermita.
1: Doncs rentem un vi, que ja veig quina m'espera.
0: Calla, desvergonyida! Per això et cridava. Agafa un parell de cubells i porta aigua del pou.
1: I per què sempre he d'anar jo, eh? El Manel no hi va mai.
0: El Manel és un home i ha d'aprendre a portar l'hostal.
1: El Manel és un home. El Manel és un home. I què? I és que les dones només servim per fer de minyones i tenir fills?
2: La Mariona caminava entotsolada en els seus pensaments amb un cubell a cada mà, pel camí rocallós que manava al pou que havia a l'altra riba del Llobregat.
3: Mariona! Mariona!
1: Ai, Santa Maria Assumpta! Només em faltava haver de trobar-me amb aquest talòs del Robert. No sé qui és més ruc dels dos, ell o el pobre ase que l'ha de suportar.
3: Mariona, si vas al pou, a pujar el ruc.
1: Gràcies, però m'estimo més caminar.
3: La passera està quasi engolida per l'aigua amb les pluges d'aquests dies. És perillós per una pubilla tan bonica i...
1: Ara sí que no ho entenc. Vols dir que si fos una pubilla lletja no estaria en perill?
3: Jo, el que volia dir...
1: Au, va! Aneu tu i el ruc a pastar fang i deixa de tabalar-me.
3: Sor, Robertí. Mariona, deixa'm que et digui...
1: El ruc es diu Robertí?
3: Sí, ell Robertí i jo Robert.
1: Renoi, sí que en tens d'imaginació per posar noms.
3: Tens raó, estimada. Els nostres fills els triaràs tu, els noms.
1: Els nostres fills? Ni boja em casaria amb tu. Passa, Pallús, abans em caso amb en Robertí.
2: El Robert s'allunya de la Mariona cap cot, mentre el Robertí llança un renill al vent com agraint el comentari de la noia.
1: Doncs aquell carallot tenia raó quan deia que la passera quasi estava per sota de l'aigua. Ai, em tocarà mullar-me fins als talons, i això si no rellisco i quedo tota xopa.
2: La Mariona es va descalçar, va lligar les vetes entre elles i es penjà el coll les espardenyes. Aquell matí d'hivern, l'aigua del Llobregat baixava glaçada i rabiuda. Sentia com el fred se li emperrava per les cames com una heura líquida.
1: Santa Maria Assumpta, Mare de Déu! Si avui no teniu feina, estigueu-vos per mi, que em temo que he de finar al fons d'aquest riu com una anguila.
2: Pas a pas, com una funàmbula damunt la passera de fusta, amb l'ajuda dels braços i els cubells, va anar travessant el riu. L'aigua li xupava els baixos del vestit i un parell de vegades va estar a punt de perdre l'equilibri i posar-se en remull.
1: Per fi, ja veurem com anirà la tornada amb els cubells plens. Aquest barrut de conte de Montcada ve que sap cobrar-nos censos fins a escanyar-nos. Però no se li acut fer un pont per travessar-hi el riu. Clar, aleshores segur que també ens cobraria per travessar-lo.
2: La Mariona feia aquestes reflexions mentre es pouava l'aigua. Era un matí assolellat i fresc. El vent de les darreres tempestes havia arrossegat lluny els núvols i la blavor s'estenia com un mantell en el cel. Un estol d'ànecs volava cridaner empetitint-se en l'horitzó cap als camps de conreu del Pla de Barcelona.
1: Ai, com pesen aquests cubells! Ai, ja veurem si arribaré sana i estalvi a l'altra marge del riu. Ai, sense abocar l'aigua, és que... No sé què donaria perquè hi hagués un maleït pont. Encara que haguéssim de pagar el senyor de la vila. És que... Ai, és que fins i tot em dependria l'ànima per...
2: Encara no havia acabat la frase que un tro ronc estripa l'aire. De sobte, del terra va anar creixent una boira espessa i lafiscosa. El sol semblava aterrit i Poruc s'amagà rere uns grans núvols foscos.
1: D'on ha vingut aquesta tempesta? Ara feia un dia clar i aquesta ferum d'on ve? Sembla el sofre que el pare posa dins els bocolls del vi perquè es conservi.
4: Mariona, he escoltat bé?
2: De darrere el pou va sortir un jove elegantment vestit de negre. Anava cofat amb un estrany barret amb dues punxes a cada costat. Una armilla arrapada damunt d'una camisa amb farbalans al coll i els punys. Els pantalons eren de pana gruixuda, estrets i amb els camals ficats dins d'unes botes lluentes de xarol. La Mariona restava immòbil davant d'aquella presència tan gallarda.
4: Si us he escoltat bé, bonica, esteu decidida a bescanviar la vostra ànima per un pont que travessi aquest riu. Doncs us haig de comunicar... Això, ara aniria bé que un redoblament de timbals per crear expectació. Com us deia, us haig de comunicar que avui és el vostre dia de sort.
1: Valga'm Déu!
4: No digueu aquest nom!
1: Vos podeu convèncer el comte de Montcada de que construeixi un pont?
4: Error! No serà el comte de Montcada, el qual, per cert, aviat hi hauré de fer una visiteta per si canvia de bàndol. Seré jo mateix qui el construirà.
1: Jesús, ho podeu fer?
4: Ai, tampoc digueu aquest nom, que em feu venir picó.
2: La Mariona s'anava assossegant, i tot i que una veueta interior l'advertia d'un perill molt proper, la possibilitat, per més remota que fos, que aquell desconegut tan ben plantat i eixerit digués la veritat, la temptava.
1: I jo? Què hauria de fer a canvi d'aquest pont?
4: Oh, res d'important, una minúcia. Em signeu aquest paper on diu que em cediu la vostra ànima.
1: I per quant de temps?
4: A veure, les normes de la casa ens obliguen a mi i els altres banyetes, perdó, vull dir, a mi i els altres companys de feina, a establir contractes a perpetuïtat. Entengueu, donzella, que no estem parlant de pallers o de vinyes, parlem de l'ànima.
2: I dit això, el dimoni es tragué d'una butxaca de l'armilla un full de paper amb el redactat del contracte.
4: Aquí, aquí on us assenyalo, poseu la vostra signatura.
1: Això no sé escriure. Al poble només els nois van a estudi. Diuen que les mosses no necessitem llegir i escriure per fer la bugada o canviar els bolquers a les criatures.
4: Sí, algun dia això haurà de canviar. La cultura ha portat i portarà moltes ànimes a les calderes.
1: Aquí, dieu, marco una creu.
4: Es diu X, donzella. X. No digueu aquesta paraulota tan lletja. Abans de signar, cal que tinguem clars totes dues parts els termes del contracte. Mireu, Mariona. Aquí diu que jo em comprometo a aixecar un pont, fet amb materials de primera qualitat, que uneixi les dues ribes del Llobregat. També hi ha una altra clàusula relativa a la durada de l'obra. El temps començarà a córrer just en el moment en què signeu, i el pont haurà d'estar enllestit abans no es torni a fer de dia. Per la vostra banda, us comprometeu que un cop lliurada l'obra, jo seré el posseïdor de la vostra ànima, la qual podré reclamar i endur quan considereu oportú. Teniu algun dubte?
1: I quan acostuma a ser això d'endur-se l'ànima?
4: A veure, per regla general, això acostuma a passar un cop hàgiu finat.
2: Un cop la Mariona hagué dibuixat la X a tall de signatura, el dimoni es guardà el contracte i, satisfet, es dirigí de nou a la Mariona.
4: I com a detall de la casa per a vos, com a nova clienta, si teniu la bondat de pujar a coll i bé a la meva esquena, us diré a l'altra riba volant.
2: I dit i fet, la noia grimpà a l'esquena del dimoni, el qual sense cap esforç subjectava un cubell a cada mà, i aixecant el vol, la deixà a l'altra banda del riu. Un cop els peus a terra, el sol tragué de nou el nas fins a créixer com abans. Els núvols havien desaparegut. Els ocells altre cop volaven emetent bonics refilets. Però el que més sobta la Mariona és que el jove ducat s'havia esfumat i en lloc de la seva esquena es veia inexplicablement aixarrancada, damunt d'una canya.
3: Eo, eo, Mariona.
1: Robert, què hi fas encara aquí?
3: El Robertí, després de sentir un tro molt gran, ha començat a tremolar les orelles i no havia manera de fer-lo caminar. Ja estava a punt de creuar el riu i anar-te a buscar, perquè t'he vist parlar sola, i feia anar les mans a l'aire com si estiguessis escrivint. I m'he preocupat.
1: Parlaves sola?

0: Sonari.
1: Ai, mossèn, que em sembla que m'he venut l'ànima al dimoni.
2: Tranquil·litza't, filla. Això que dius és molt gros. Anem a pams. Comença a explicar.
0: La Mariona provava de controlar els nervis mentre explicava al mossèn Findl per randa tot el que havia viscut des que al matí sortia de l'hostal a buscar aigua al pou. El que cap dels dos sabia, ni ella ni el mossèn, era que el confessionari tenia algunes clivelles a la fusta vella i que el jovent del poble havia fet un petit forat a la paret i així poder escoltar les confessions dels veïns i les veïnes. I allí estava el Robert, amb l'orella enganxada, escoltant el relat de la Mariona.
2: Mira, filla, estic segur que tot ha estat imaginació teva. Les jovenetes d'avui teniu molts pardalets al cap i sovint confoneu un malson o una petitesa amb la realitat. No passis ànsia, que res del que t'ha passat ha estat real.
1: Però, mossèn, li juro que no és cap invenció. Aquell jove...
2: Juro, no juris en fals. És pecat mortal, noieta. Au, va, resa 30 parenostres i estigues fent dejuni 3 dies. A veure si la gana et fa tornar a l'enteniment.
0: La Mariona plorava desconsoladament mentre travessava la llinda de la porta de l'església. Estava perduda. Resar i fer dejuni no la salvaria de perdre l'ànima. A sobre, havia deixat els cubells amb l'aigua al costat del riu quan havia pujat el ruc.
3: Per què plores? És que ens ha donat una data molt enllà, el mossèn.
1: Què fan aquí els cubells?
3: Els he anat a buscar mentre tu estaves dintre. Si tornes a muntar, et porto a l'hostal.
0: Un cop a l'hostal, sense fer cas als renys dels pares per la tardança, la Mariona puja a la seva habitació i, agenollada davant la imatge de la patrona de la vila, Santa Maria Assumpta, pregar entre llàgrimes perquè la deslliurés d'aquell pacte amb el dimoni.
3: Robertí, hem de fer alguna cosa per salvar la Mariona. Jo sí la crec, encara que no veiés ningú parlant amb ella. L'àvia Tomassa, de petit, asseguts a la vora del foc a terra, m'explicava històries com aquesta que els havia passat a coneguts seus per avarícia. Anem sota aquella figuera a rumiar què podem fer.
0: Anaven passant les hores i el dimoni anava tragint en pedres que desbastava fins a convertir-les en carreus que anaven queixant un sobre l'altre. Ja només li quedava col·locar una peça, però el claper s'havia exhaurit. Aleshores, va recordar que a Palau Solità feia temps havia vist una roca que li havia fet patxoca, així que cap allà s'encaminà mentre queia la nit.
3: Tu creus que funcionarà el pla que hem pensat sota la figuera, Robertí? Som-hi! Ja veurà aquest carallot de dimoni què li passa aquí es fica amb la Mariona. Guaita, gairebé el té aixecat al pont. Hem d'anar de pressa, cap al galliner de Calpapasses.
0: Mentre, la Mariona somicava al llit la seva desgràcia.
1: Déu meu, estic perduda. Potser hauria d'explicar-ho als pares. Potser si el mossèn no m'ha cregut. Segur que ells es pensaran una excusa per no haver d'anar a traginar aigua del pou. Quin mal cap el meu.
3: Xxxt, Robertí, que no despertem els de casa. Ara, cops de gos a les gàbies, que escatainin les gallines i despertin el gall.
4: Ep, què estic sentint? Batú a l'olla que he fet salat. Que ja canten els galls anunciant el nou dia i m'ha agafat amb els pixats al ventre. Encara faltava aquesta pedra per col·locar. Apa, adéu contracte, tu. Adéu, animeta de la Mariona. Vet aquí que estripo el contracte. Sóc un dimoni de paraula.
0: Cofoi, el Robert, veient els bocins de paper al terra, s'abraçà fortament al roquet i tots dos correguen a l'hostal a donar la bona notícia a la Mariona. El xicot s'enfilà per una morera tocada a la finestra de la Mariona i tostà els vidres.
3: Mariona, que estàs salvada, que ja no hauràs de donar-li l'ànima al dimoni.
0: I després d'escoltar emocionada la pensada del Robert, la Mariona va començar a mirar-se-la amb altres ulls, primer agraïts i després, al cap d'un temps, enamorats.
1: Sí, Robert, tenies raó el dia que vas enfilar-te a la finestra per dir-me que ja no hauria de donar la meva ànima al diable, perquè te la dono a tu, per sempre.

0: Després de deixar enrere el riu Llobregat i les trampes al dimoni, ens anem cap a una de les muntanyes més màgiques i plenes de misteri de casa nostra, el massís del Montseny.
1: Allà farem un descobriment increïble, acompanyant la Gemma, una nena que té un secret amagat just darrere de casa seva. Resulta que hi ha una cova fosca i profunda, i a dins hi viu un amic molt especial, un drac.
0: Però un moment, que ningú s'espanti, que no és pas un drac d'aquells dolents que treuen foc pels queixals i segresten princeses. No, és un drac bo i molt savi, que fa anys i panys que viu en aquests boscos i que amaga a la seva memòria les històries més fascinants que us pugueu imaginar.
1: Prepareu-vos per entrar a la cova i deixar-vos portar per la fantasia. Escoltem la màgia d'una nit d'estiu.

0: Darrere la Gemma, la casa es retallava sota un cel ja blau fosc. Els pares s'estaven uns dies a Barcelona. La germana era amb les amigues a la piscina i l'avi s'havia quedat adormit al sofà. Ningú no s'adonaria de la seva absència. S'endinsà entre els arbres, al vell mig del bosc. La cova s'obria com si la paret de roca fes un gros badall. La Gemma s'hi ficà i tot d'un plegat, un drac de color groc es posà bé les ulleres i li va somriure. El drac i la Gemma eren amics i es trobaven a la cova per explicar-se històries. El drac havia viscut en aquella mateixa cova, enmig de les muntanyes i boscos del Montseny, d'ençà dels temps dels cavallers amb armadures que li feien la vida impossible. I, és clar, en sabia moltes d'històries amb tants anys com havia viscut. La Gemma, per la seva banda, li contava històries de cada dia.
1: Avui el Mixet s'ha fet pipí a les sabatilles de la meva germana. I ella m'ha dit que si no li canvio més sovint les serradures, el regalarà algú.
0: El drac agafà la Gemma i la segueix sobre una taula on hi havia un llibre voluminós.
2: No pateixis, que no ho regalarà. La solució és molt fàcil, petita. Canvia les serradures més sovint.
0: La Gemma va somriure. És clar, quina solució tan fàcil. Aquell drac la sabia llarga. Ja tranquil·la, mira el llibre.
1: Què és?
2: Històries antigues d'aquestes rodalies, com les que jo t'explico. Però no toquis aquest llibre perquè és màgic.
1: Màgic? Quina màgia fa?
2: Doncs és ple d'il·lustracions. I si et concentres en alguna, hi vas a parar.
1: Oh, com m'agradaria anar dins d'un dibuix.
2: No t'ho aconsello pas. Alguns són d'éssers malèfics. Avui, però, t'explicaré una història que encara no saps, sobre les dones d'aigua.
1: Les dones d'aigua?
2: Sí, n'hi havia força aquí al Montseny, però no sé pas si en queda cap. I abans de començar, què et semblen unes galetes de xocolata? En tinc unes d'allò més bones.
0: La Gemma va fer que sí amb el cap. El drac se n'anà cap al fons de la cova, movent-se una mica encarcarat. Era molt vell i s'encarcarava fàcilment. La Gemma va esperar asseguda a la taula, tot gronxant les cames. Es girà cap al llibre, estirà el braç i amb un dit va recórrer la coberta de pell. Sentia una gran curiositat, però no es decidia a obrir-lo. Fins que l'obrí de cop. Va tancar els ulls, n'obrí una miqueta i passà algunes pàgines. Estava escrit a mà, amb unes lletres molt boniques, i les il·lustracions eren fetes amb molts vermells, daurats i blaus intensos. L'ull mig obert de la Gemma veia criatures dibuixades que feien por i la nena no s'hi entretenia gens. Al fons de la cova se sentia el drac obrint armaris. No devia saber on havia posat les galetes. La Gemma s'aturà en una pàgina amb una il·lustració que no feia por. Era el dibuix d'unes dones molt joves i molt boniques que es banyaven en un gorg sota la lluna. La nena obrí l'altre ull i contemplà la imatge. Semblaven tan contentes aquelles noies. Les unes, rentant la roba, les altres, capbotxant-se. Allò devia ser les dones d'aigua. La Gemma s'adonà d'una brisa suau que li esbullava els cabells i d'una forta olor a molsa, sentir rialles i un esquit d'aigua li arribà a la cara. Es trobava sota la lluna, a frec del gorg, amb les dones d'aigua. Havia anat a parar dins de la il·lustració. Les noies d'aigua la van veure i arrufaren les celles. No semblaven gens contentes de tenir-la allí. Esverada, la Gemma es va girar i va córrer per dins del bosc, tant de pressa com podia, fins que es donà un cop al cap amb una branca. Va fer un esbufec i mirà al seu voltant. Es trobava a casa seva. S'havia despertat al sofà. Al seu costat l'avi dormia sota una flassada groga i amb les ulleres encara sobre el nas. A la cuina se sentien les rialles de la seva germana amb les amigues. Oh, quin descans! Tot havia estat un somni. Alleujada, s'aixecà del sofà i anà a la cuina. Li venien de gust unes galetes de xocolata. Tot i que potser la seva germana i les amigues se les haurien acabat, perquè quan tornaven de la piscina es menjaven tot el que trobaven. Entrà a la cuina i es quedà amb la boca oberta mirant les noies. Sobre la taula reposava la capsa de galetes, ben buida. Ni una galeta quedava. Se les havien menjat totes la germana i les noies d'aigua.

0: i de les nits màgiques i els secrets del Montseny, arribem al tercer i últim conte d'avui. Una història protagonitzada per dos animals que tenen la fama de ser els més trapelles, espavilats i vius de la natura.
1: I tant, parlem del mico i la guineu. Ja sabeu que la guineu sempre es pensa que és la reina de l'astúcia i que ningú la pot enganyar, però és que els micos són ràpids, juganers i tenen sortides quasi per tot. Què passarà quan aquests dos personatges es trobin i comencin a mesurar les seves forces?
0: Doncs que saltaran xiscles, riures i riuades d'enginy. Una faula perfecta per tancar la nostra tria de relats d'aquesta setmana, Lluís. I veure qui s'acaba sortint amb la seva.
1: Prepareu-vos per una bona lliçó de picardia salvatge. Amb tots vosaltres, el mico i la guineu.

0: Hi havia una vegada una guineu que volia anar a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino sense permís. Com que no hi volia anar tota sola, va demanar al seu compare, el Mico, si la hi podia acompanyar.
1: Per què no vens amb mi a menjar canya de sucre al camp del senyor Aquilino?
2: Lopas! No vull clavar-me les espines que hi ha per tot arreu d'aquell camp!
1: Si vens, et donaré les meves sabates.
2: En aquest cas, si em dones les sabates, sé que vindré. I així me'n punxaré.
0: Ben animat, encara que caminant un pel coix, el mico se'n va anar amb la guineu cap al canyar. Quan hi van arribar, van començar a menjar en silenci, sense fer soroll. Però el mico es va posar les mans a la cintura i va dir a la guineu...
2: Quin avorriment! Em sembla que cridaré una mica!
1: No, no! Què dius, boig? No cridis!
0: Al cap d'una estona, el mico continuava avorrit de menjar callats i torna a dir...
2: Sí, m'avorreixo molt. Crec que sí que cridaré.
1: Que ets boig! Calla! No cridis! Si crides, vindran els gossos del senyor Aquilino. I jo no puc enfilar-me als arbres com tu.
0: Ara bé, el mico no li va fer gens de cas i aquesta vegada es va posar a cridar. Poc després ja se sentien els lladrucs dels gossos que s'acostaven ràpidament al canyar. Els dos compares no van tenir temps d'amagar-se i els gossos van començar a perseguir-los. La guineu va córrer com un llamp a amagar-se a la selva, però el mico no podia córrer ni tampoc es podia enfilar als arbres per culpa de les sabates. Va intentar desfer-se'n, però com que ja tenia els gossos a sobre, es va deixar a caure a terra i es va fer el mort. Els gossos s'hi van acostar, l'ensumaren de cap a peus i, creient que realment era mort, no li van fer res i van passar de llarg. Tan aviat com els gossos hagueren marxat, el mico es va aixecar de cop, es tragué les sabates i se'n va anar cap a la selva tot cridant.
3: Nosaltres marxem, però recordeu que us esperem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.
4: Fins aviat!

Un nom propi, bonic, Angelic. La versió d'un senyor que no té res a veure amb mi. Ho matitzo per si de cas. Es diu ni més ni menys que Christian Vidal. Va ser una cançó dels anys 70. Ah, Angelica, sempre per començar la banda sonora de la teva vida. Una d'aquelles cançons que tu, potser amb el pas dels anys, ja havies oblidat. Va sonar bastant aquesta cançó des de França. Ah, Angelic, amb el meu tocaio, Christian Vidal. Sempre per començar, una cançó molt especial, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Sempre fent de companyia, amb ganes de viure, reviure, belles sensacions musicals. Sempre busquem una excusa que conformi dues hores de ràdio. Després de la cançó de Benvinguda a la cançó Salutació, anem ja a mi a desvetllar el secret d'avui. A ningú se li escapa que també, gràcies a la televisió, gràcies al cinema, hi ha hagut moltes bandes sonores importants. Algú pensarà, ara anirem de bandes sonores de cinema. Doncs no. A televisió, aquí al nostre país, més concret a la televisió espanyola, la televisió, la nostra, la pública, la que paguem tots, està clar, una sèrie que no fa massa es va retirar, però que va estar durant llargs anys en cartell. Va arrencar, si no em falla la memòria, l'any 2001 i es va mantenir bé fins començaments de la dècada del segle XX, d'aquest segle XXI, però dels anys 20. Vaja, ens expliquem, no? Si us sembla, al llarg i ample d'aquesta sèrie Cuéntame, van ser moltes les cançons que el seu productor, el seu realitzador, el seu director, Miguel Ángel Bernadó, va incloure, perquè eren les cançons que sonaven de fons amb la vida de la família Alcántara, no? Sonaven fragments de cançons que sonaven a les ràdios d'aquella època, allà a Madrid, mítiques emissores, que també alguna la podem recordar. I, en fi, ho resumirem fàcilment. Les cançons del Cuéntame, de la banda sonora de la sèrie televisiva Cuéntame, per ser en grans artistes, eh? El Manuel Arias, l'Ana Duato, el Ricardo Gómez, la Maria Galiana, en fi, Juan Echanove. Que bons eren. Una de les sèries més brillants, més encertades dels anys. Bé, la cançó Cuéntame, que amb la banda sonora de la sèrie la cantava, la canta l'Anna Belén, venia d'una cançó original dels anys 60 que va ser un dels temes d'inici de llançament a l'èxit de Fórmula Quinta. Què us sembla per començar si escoltem les dues versions, l'original de Fórmula Quinta i la versió d'Anna Belén? Amics, amics, les cançons del Cuéntame, el Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.

Les cançons del Cuéntame, la versió de Fórmula Quinta, l'original. Paco Pastor. I l'Anna Belén i el seu fill. Fidel i Víctor Manuel. El David San José. Les dues cançons del Cuéntame, la que va sonar a la sèrie, la de l'Anna Belén, molt més modernitzada, però calia escoltar la versió original de l'any 1968 de Fórmula Quinta i el seu Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, la banda sonora d'aquesta gran sèrie televisiva, avui algunes d'elles, perquè es van inclús editar tres CDs, tres compact disc, recopilant les cançons importants. Sens dubte, el millor primer, el segon, déu-n'hi-do, el tercer ja era molt testimonial. Para que no m'olvides, les cançons del Cuéntame, i entre les moltes cançons que sonaven de fons amb aquella sèrie, amb aquelles imatges dures de la primera dictadura, de regents de la dictadura, primers de la transició, un tema era mític, únic i indispensable. Va ser un dels primers temes que el nostre país va exportar a la música internacional, a la música d'altres països, com va ser als Estats Units i la mateixa Anglaterra. Black is Black, els mítics bravos i el gran Mike Kennedy. Les cançons del Cuéntame avui sonant al Para que no me olvides.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. Tres dècades en antena.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

mítica Andorinya, un dels darrers singles que van gravar en una etapa molt curta, Juan Pardo Jr., Andorinya, deliciosa, entranyable. Para que no me olvides, les cançons de la sèrie de la banda sonora de Cuéntame, des de l'any 2001 que va estrenar-se. Després farem una mica de simbologia d'aquesta sèrie ràpida. Les dues versions del Cuéntame, la versió de Fórmula Quinta i la versió de l'Anna Belén. El Black is Black mític, entranyable, de Los Bravos, l'Andorinya de Juanes Júnior. I una cançó que va sonar moltíssim en aquella època, d'aquelles que la censura es mirava de refiló perquè es pensaven que amb el seu contingut hi havia alguna indirecta contra el règim de Torn. La va compondre el mític Luis Eduardo Aute, que també la va arribar a cantar, però la versió més coneguda de Les Roses en el Mar va ser la versió de l'Eurovisiva Maciel.

0: t'acompanya Joan Enric Vidal.
1: Cuéntame i les seves cançons de fons que sonaven en aquelles mítiques en ràdios d'Ona Mitjana. La FM encara era un possible projecte. La sèrie es va emprendre amb el propòsit de celebrar el primer quart de segle transcorregut des de la transició. Era l'any 2001. Em va quedar patent el seu esperit clarament didàctic en alguns capítols especials que tenien entrevistes documentals a personatges històrics de l'època, com per exemple els corresponents al president del Carrero Blanco o també a la mort del mateix Franco. Per mitjà de situacions, personatges i actituds de l'època poden resultar familiars al públic que les va viure en aquella època. La sèrie fa una evolució nostàlgica similars a The Wonder Years, aquells anys meravellosos amb l'històrica sèrie d'Estats Units. Després de 8 anys a antena, la sèrie Cuéntame, com a passó, es va convertir en tot un referent. Va sobreviure a diversos vaivents polítics de ràdio i televisió espanyola i va ser emesa durant els governs de José María Aznar, Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. La gravació del primer episodi començà el dia 29 de juny de l'any 2001 i es va emetre el dia 13 de setembre d'aquell mateix any. Tot i que dos dies després dels atemptats d'Al-Qaeda als Estats Units, va ser tot molt convulsiu. Per aquest motiu, i fins a la tarda del dia 13, es va estar considerant la possibilitat d'ajornar l'estrena per la gran commoció mundial que havien suposat els atacs a Nova York. Finalment, la televisió espanyola va confirmar el dia 2 del mateix dia 13 l'emissió de la sèrie, que va estrenar-se a les 10 en punt de la nit. I tots amb el cor content de recordar altres temps, èpoques, feliçment, que són història. Complicats, difícils, però també nostàlgics. Per què no? Almenys en la vida familiar, sobretot.
2: Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca.
1: Amigues, amics, les cançons del Cuéntame. Amb aquelles grans interpretacions d'Antonio Alcántara Barbadillo, que interpretava Manolo Arias, i Manolo Arias. La Mercedes Fernández López, que interpretava la gran Ana Duato. La Herminia López, la iaia de la família, la Maria Galiana. També el Miguel Alcántara Barbadillo, el germà de l'Imanol Arias, el Juan Echanove, Ana Arias, Pablo Rivero, Ricardo Gómez, Carlos Hipólito. En fi, un gran repertori per una gran sèrie. Cuéntame, aquí, al Para que no me olvides, les seves cançons.

0: se vive mejor. Ala, ala, lo loco. A lo loco se vive mejor.
1: Las cançons del règim que sonaven en aquella època, A lo loco, la gran Luisa Linares y los Galindos, la que també va cantar Hay quien dice de Jaén que no es tierra andaluza.
2: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
3: Yo sé tanto del amor.
1: Mira, que bé cantava la Rosalía, una de les nenes yeye de l'època dels 60. Amb la Gelo, amb la Luisita Tenor, amb la Betina, cantants d'aquí de la terra, eh? I la versió del Tell Him Dile també sonava de fons. Amics i amics, les cançons de la banda sonora de Cuéntame, hem tingut els Pop Tops, Olor, Guaylor i A lo loco de Luisa Linares i los Galindos. Com podem veure el guionista, el que triava la música que devia ser José Ramón Pardo, com no, gran mestre de mestres de locutors de música, el que més en sap del país, sempre dic jo. Van triar cançons molt variades, des de temes mig folclòrics, com aquest tema La Loco de Luisa Linares, a temes mítics amb un grup també molt pioner en la música, com van ser els Pop Tops i el Oh Lord, Why Lord. Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. La banda sonora, les cançons de la sèrie televisiva Cuéntame. Dues dècades de bona audiència i de sentiments d'altres temps i èpoques, d'un temps, d'un país, o com diríem, temps era temps, diria el Gran Serrat, que també l'escoltarem perquè vam posar també alguna cançó en català. També la música italiana era molt important, bàsica en aquella època. Moltes cançons que venien d'aquells cantants de la generació dels 60 que van marcar el final d'una època i el començament d'una altra. Em quedo ara amb aquesta. Vindran més, eh? Il Mondo, una de les cançons més emblemàtiques del repertori de la música italiana cantada pel mític home de les ulleres negres, Jimmy Fontana.

Amiga mía i los brincos. Ja els brincos en la seva segona etapa. Sense Juan Pardo i Júnior ja havien de ser de conjunt. I els germans del Júnior van entrar a formar part de... aquesta gran agrupació mítica i imprescindible amb els inicis del pop del nostre país, Los Brincos. I les cançons del Cuéntame que van sonant des d'aquest Para que no me olvides. Abans ja hem fet un recorregut amb els inicis del Per què, com i quan de la sèrie Cuéntame l'any 2001. Com passen els anys? Han passat 23 anys des de quan estem enregistrant aquest Para que no m'olvides. Una sèrie que podríem considerar històrica, però també al mateix temps dramàtica. En fi, pel trasfons que hi havia en aquella època. El tema del franquisme, la transició democràtica i un gran guionista, Miguel Ángel Bernardó. I també, abans hem parlat dels intèrprets, però hi havia també narracions de fons increïbles en les veus de la gran Victoria Prego i el Roberto Leal, que posaven la veu de fons a les explicacions d'aquesta sèrie Cuéntame. Los Brincos, Jimmy Fontana, Luis Arenares, Pop Tops, Maciel, Juan y Junior, Los Bravos, Ana Belén y Fórmula Quinta, a las dues versions de Cuéntame. També a la sèrie apareixia algun tema instrumental mític de l'època. Los Relámpagos van marcar tota una època com a pioners de la música electrònica del nostre país. Cinc nois universitaris que van donar un toc diferent, un so diferent a la música de conjunt, sempre sense cantar fora d'alguna rara excepció. Molts temes mítics, però qui no recorda aquest tema dedicat aquí, a la nostra terra, perquè els Relámpagos van dedicar-se a fer una mica de geografia històrica musical, agafant peces de diferents històries d'Astúries, de Galícia, d'Andalusia, en fi, i com no, de Catalunya. D'aquí van treure aquest tema a ritme de sardana que es deia Nit de Llampecs. Do you remember? Te'n recordes?

mític Summer Jungle. Los Íberos, també un grup també molt important, l'any 1968. Abans d'ahir mateix, Chica de Verano, Summer Jungle, va ser una gran cançó d'un conjunt també d'un pas molt curt del món de la música. Després vindria aquell mític Las 3 de la Noche, cantada en castellà, quasi bé medieval, i altres cançons ja que van donar pas. Els Íberos seguirien la seva carrera musical per separat, formant altres grans grups de la música del nostre país. També amb la sèrie Cuéntame, aquest Summer Jungle, aquella Chica de Verano, de l'any 68, encara en plena dictadura pura i dura, va ser un tema important. Seguien arribant cançons i cantants d'Itàlia que sonaven de fons en aquelles mítiques en ràdios allà a Madrid, doncs s'inspirava la sèrie. Qui no recorda aquella mítica ràdio Intercontinental, o aquella mítica ràdio Centro, o aquella mítica ràdio Madrid, o aquella mítica La Voz de Madrid, o aquella mítica ràdio Espanya de Madrid, que va marcar tota una època en la ràdio, que tenien presència inclús aquí, en gran potència, arribaven aquí a casa nostra. La recordem també en carinyo, perquè també aquí a Catalunya es havia fet gran ràdio amb altres grans emissores que podien també sonar de fons amb la sèrie Cuéntame. Rita Pavone era una de les veus importants d'aquella època. Una de les seves boniques cançons entranyables, que també sonava amb una pinzellada de Cuéntame. ¿Qué me importa el mundo?

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang, cantava el Joan Manuel Serrat, i és que també allà a les ràdios de Madrid, amb la sèrie Cuéntame van posar, perquè el Serrat allà a Madrid era un autèntic ídol, i és encara. Joan Manuel Serrat, mite per sempre, i també amb la sèrie Cuéntame vam triar aquesta cançó, podria ser qualsevol d'aquella època, però aquest mític Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, va ser realment molt important cap allà als anys de la nova cançó catalana, que tenia també un gran arrelament fora de Catalunya. I de França què? Abans hi hem parlat d'Itàlia, però de França ens arribaven també, que sonaven en aquella època, molt bones cançons. No masses, no totes, però algunes molt, molt marcades, molt assenyalades, que vam deixar una petjada molt important. Una de les mítiques de la música francesa, molt habitual aquí al Para que no m'olvides, és la mítica i ja desapareguda François Hardy. Parla d'ella, es parla de moltes cançons, però parlar d'aquesta és un autèntic emblema de l'any 1966. Tous les garçons et les filles de Montmartre se promenen dans la rue des Pardus. Oh. Que bonica! Recorda joventut, adolescència i d'infantesa.

0: recordant a Nino Bravo l'any 1972. Era una banda sonora total també que va sonar a Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, para que no me olvides, cada cap de setmana en sintonia Remember, recordant altres temps, èpoques, sensacions, vivències i passatges de la vida. Banda sonora de Cuéntame, avui el Para que no me olvides, un canal de llibertat, també mirat de refilo, en aquella època, però va passar. Nino Bravo, quants records i quina veu.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

Una mica fora de repertori, los tres sudamericanos, no más habituados del Para que no me olvides. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca. I és que en aquella època, als anys 60, quan es va gravar aquesta cançó de los tres sudamericanos, que també van cantar altres trios i altres conjunts de l'època, hi havia una autèntica dèria, una autèntica febre en promocionar Mallorca, i evidentment el turisme va ser el gran boom dels 60, i com no, com a màxim exponent, abans que esclatés el fenomen de les Illes Canàries, era més fàcil anar fins a Mallorca, i com no, aquesta cançó parla de Mallorca, com moltes altres cançons. Qui no recorda aquell tema que es deia el puente que tenien que construir de València a Mallorca per anar més ràpids i que cantaven los mismos. Los tres sudamericanos, entranyables d'aparicions continuades a la televisió en blanc i negre de l'època, l'Alma Maria, el Darío, Johnny, sudamericans afincats al nostre país, i aquí se van quedar a viure ja per sempre. Que bons eren i en quin bon estil tenien sempre ella, sobretot. Alma Maria, que van acabar regentant un cèntric bar a Barcelona molt a prop de la plaça Francesc Macià. Los canarios van ser importants i també la van posar de fons perquè calia també obrir el país en aquella època a l'exterior. I les emissores de ràdio van ser fonamentals en posar música que no fos cantada en castellà i algunes que venien de les regions, com es deia en aquella època. Bé, doncs, hi ha haver-hi conjunts. Abans hem pogut sentir els mítics Pop Tops amb el tema All Or Wailor, agafant un tema del cànon de Pachelbel que van adaptar perfectament de meravella amb el seu cantant Phil Trim. Però va haver un conjunt amb Barrels del país que tenia un gran solista que a la llarga seria executiu de la Societat General d'Autores amb alguna polèmica que altra, el Teddy Bautista, que va cantar de meravella. Teddy Bautista i Los Canaris van ser un grup experimental que també van trencar els motllos de conjunts com van fer els Pop Tops de ser 4 o 5 components. Ells eren, si eren a Bayrat, entre 6 i 7 components, crec que més aviat 7. Los Canaris, qui no recorda aquell mític Get on Your Knees, un tema realment imperatiu. Ponte de rodillas!

Abre la muralla, tema mític reivindicatiu. Tot un símbol d'aquella època que van cantar Ana Belén i Víctor Manuel. La versió original venia de la música sud-americana de Xile, dels Calchaquis, que va ser prohibida perquè, evidentment, en aquella època, algunes coses que deia aquesta cançó no era massa bo per la salut mental, que ballava molt la censura aquí al nostre país. Ho diem d'aquesta manera perquè realment és com ho sentíem i com també, en certa manera, ho havíem viscut amb els nostres inicis al món de la ràdio, en què algunes cançons hi havia cada 10 o 15 dies aquella llista famosa que arribava des del Ministeri d'Informació i Turisme i que deia «Canciones no radiables». I, en fi, entre elles la muralla era una d'aquelles. Després la van cantar, evidentment, també des de Canàries, Los Abandeños. També aquí la versió de l'Ana Belén i el Víctor Manuel. Però és un tema mític que també va sonar amb la sèrie Cuéntame. Les cançons del Cuéntame, no parlem més. També hi havia grans boleros que va incloure el que se n'encarregava de fer la selecció musical d'aquesta sèrie Cuéntame. Un dels grans boleristes de l'època que va arribar des de Mèxic, petit però encantador, i que tenia unes cançons tendres, romàntiques, amb les que, amb el seu fons, s'han dit i han fet coses meravelloses. Estem parlant de l'Armando Manzanero i aquesta cançó, Contigo aprendí.

0: Los chicos con las chicas, los bravos, repeteixen abans amb el Break a Little Lovin, abans amb el Black is Black, i ara també amb la cançó emblemàtica de la seva primera pel·lícula, Los chicos con las chicas. Cuéntame cómo pasó. És una sèrie de televisió feta al nostre país, emesa per la U exclusivament. La sèrie narra, situant-se en una combinació de microhistòria i macrohistòria, les vivències d'una família de classe mitjana de Madrid, els Alcántara. Durant els darrers anys del franquisme i els començaments de la transició Made in Spain, i és a la vegada una crònica sociopolítica de l'època. El seu nom prové de la famosa cançó Cuéntame, composta pels creadors musicals Pablo Herrero i José Luis Sarmenteros, antics components de Los Relámpagos, que també hem pogut sentir abans amb el Nit de Llampecs. I que va estrenar-se la cançó que venia dels anys 60 a l'any 1968 de Fórmula Quinta. Abans ja hem pogut sentir la versió de Fórmula Quinta i la versió de l'Anna Vélez. Des del seu primer episodi, a més el dia 13 de setembre de l'any 2001, Cuéntame reflecteix els canvis experimentats en el país a partir de l'any 1968. La ficció s'inicia a l'abril d'aquell any amb la victòria eurovisiva autènticament impactant de la Maciel, cantant a Anglaterra i en competència amb el Congratulations de Cliff Richard. Fins previsiblement, segons va afirmar al novembre de l'any 2007 el productor de la sèrie Miguel Ángel Bernardó, al final de la transició. Va acabar-se, l'última va ser emesa el dia 29 de novembre de l'any 2023, o sigui que un recorregut de 22 anys. Cuéntame! Gloria Sana, Duato, María Galeana, Juan Echanove, Pablo Rivero, Irene Vicedo, Ana Arias, Ricardo Gómez i les veus de fons de narració de la Victoria Prego i el Roberto Leal. Tota la història, per uns d'infantesa, per altres d'adolescència, per altres de joventut i per altres ja de vida quotidiana fins a arribar als nostres dies. Tinguis els que tinguis, Cuéntame, és la banda sonora de la teva vida, com també ho és el nostre Para que no me olvides. Aleluya, número 1.
1: Estas son las cosas que me hacen olvidar.
0: La versió original de Luis Eduardo Aute. També el Cuéntame. Cuéntame.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

mítica i també a Cuéntame, amb èpoques de reivindicació, de transició, i que, en fi, la Maria Mar Bonet li posava els sentiments, és a dir, què volen aquesta gent que truquen de matinada? Cançons que van triar-se per la sèrie Cuéntame entre el dia 13 de setembre de l'any 2001 i el dia 29 de novembre de l'any 2023. 23 temporades, 413 episodis. Cuéntame, la banda sonora de la teva vida també de fons amb aquelles ràdios mítiques de l'època. També començava a arribar música internacional i també se'n van incloure poques que venien de l'estranger, però algunes eren imprescindibles. La meravellosa cançó, la meva preferida, la meva dedicatòria sempre per Moody Blues. Night Sing With Satan també sonava i molt. És un tema de l'any 1968. Complert, entranyable i total. Que no em preguntin quin és el millor. Jo ho tinc clar. I tu?

0: per acabar, impossible. Bueno, encara queda algo, eh? Capri, c'est fini. També sonava la sèrie Cuéntame, la música del gran Hervé Villar, un dels títols de la música de la chanson francesa dels anys 60 i 70. Hervé Villar, Capri, c'est fini, aquí cantada més o menys en cert per molts cantants, entre ells el Mitchell i també els Mustang.
1: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.

El nostre recorregut per les zones nostàlgiques va acabant-se. Les cançons de Cuéntame'ns en queden algunes. Farem segona part, en parlem. Fórmula Quinta, Diana Beren i el Cuéntame. Black is Black de los Bravos. Tanduruña de Juanes Junior, Rosas en el Mar de Maciel, All Orgua y Lordos Pop Tops. A lo loco se vive mejor de Luisa Linares y los Galindos, curioso, ¿eh? El Mundo de Jimmy Fontana. Amiga mía de los Brincos, Nit de Jan Pex, de los Relámpagos, que me importa el mundo de Rita Pavone. Ahora que tengo 20 años de Joan Manuel Serrat, tú le gasons de los fills. François Hardy, libre Nino Bravo. Me lo dijo Pérez, preso americano. Don Yurnis, Canarios. La Muralla, Vanna Belén y Víctor Manuel. Contigo aprendida, Armando Manzanero. Los chicos con las chicas de los Bravos. Aleluya, número uno de Luis Eduardo Aute. Qué bola de que te sienta, María Omar Bonet. Ay, Jingwit Sat en versión curta de Modi Blues. Capri Sefini, Hervé Vilar. Se finí, s'acaba el temps de ràdio. Tornem la setmana que ve, en cap de setmana, en divendres, dissabte, diumenge, a l'hora que sigui, des d'aquests punts del dial o des de qualsevol aplicació tecnologia actual. Arreu del món, des del teu dispositiu, el teu mòbil, la teva tablet, o també per les zones de la ràdio, amb aquesta emissora que ara escoltes. Petons per elles, abraçades per el Joan Enric Vidal, perquè no m'olvides, 3 dècades amb antena. Ei, corre la veu, recomana'ns, perquè el que escoltis aquí rarament ho podràs escoltar a altres bandes, freqüències i sintonies.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Ona Vitlles.
1: La gramola de l'avi, el so vintage de les millors orquestres i big bands. Marca't un ball amb el so dels anys 40 i 50 a la gramola.

Benvinguts una setmana més, un dia més, una sessió més aquí a la Gramola de l'Avi. Avui una gramola que la farem monogràfica. Monogràfica i, a més, amb un estil prou diferent al que hem estat repassant aquests darrers dies. Deixarem una mica el metall en un costat per donar-li cabuda a la part més sinfònica de l'orquestració. Avui barrejarem, sinó juntarem dos estils totalment diferents i oposats. Per una banda, l'orquestra simfònica amb els seus cors, en alguns casos incorporats, i per una altra banda, agafarem grans clàssics del pop i del rock i els ajuntarem amb una sessió. Com ho farem això? Doncs gràcies a una iniciativa de principis mitjans de la dècada dels 80 de la London Symphony Orchestra i la Royal Choral Society. Van enregistrar un parell o tres de discos, doncs fent això, ajuntant el que seria, per una banda, el so clàssic d'una simfònica més al seu cor, i per una altra banda, ajuntar-hi el pop-rock o el rock en algun dels casos. La barreja és espectacular, per això avui la volem tenir aquí a la Gramola de l'Avi. Abans de començar, doncs, salutacions cordials de Xavier Gargallo. Comencem amb un rock clàssic que s'adequa molt bé a la línia musical que tindrem avui. Clàssica de Queen, no podia ser cap altra que el Bohemian Rhapsody.

Aquesta és l'adaptació que van fer la London Symphony Orchestra i la Royal Choral Society d'aquesta formació, d'aquesta, diguem-ne també, clàssica, perdoneu-me per dir-ho d'aquesta manera, dels Queen. Una visió prou peculiar feta amb orquestra sinfònica i incorporant també alguns dels elements potser més rockers. A l'any 1971, en David Bowie publicava una cançoneta anomenada Life on Mars. També la London Symphony en va fer la seva versió.

Cançó original, com hem dit abans, d'en David Bowie, la publicava l'any 1971, era aquest Life on Mars. Tres anys enrere, el 1968, els Procol Harum editaven el que seria segurament el seu, i és, el seu millor gran èxit, A White Shade of Pale, o amb la seva blanca palidesa. També la London ha fet la seva versió.

Amb aquella suau palidesa, aquesta era la cançó dels Procol Harum que van publicar a l'any 1968 i que ha sigut, en definitiva, el seu gran èxit. Aquesta va ser la versió clàssica que va fer la London Symphony Orchestra i la Royal Choral Society. També es van, amb aquest parell d'àlbums que van publicar a mitjans de la dècada dels 80, van voler fer una incursió al que era el so dels Rolling Stones i ho van fer prou bé. Painted Black.

Painted Black és la cançó aquesta que publicaven l'any 1971 els Rolling Stones. Avui aquí, com esteu veient, a la gramola de l'Avis hem deixat una mica de costat el so aquell metàl·lic de la gran banda típicament americana i del swing, doncs per una altra banda, la Filarmònica, i en aquest cas la London Orquestra, amb la seva societat de coros. I repassem, doncs, això, grans clàssics del rock internacional. De moment ens hem bellugat, doncs, entre els anys 1961 ara mateix i fins al 73. Tornem, ara en aquest cas, al 71, amb el que va ser, potser, podríem dir, l'únic èxit de Nilsson. Després se'n van fer altres versions, per exemple, per la Maria Carey, però la que és extraordinària és aquesta, de la London Symphony Orchestra, és el Without You.

With Audio, cançó de Neil Sonic, que en el llarg del temps se n'han fet diverses versions. Una, doncs aquesta de la London Symphony Orchestra. Seguim amb aquesta línia i tornem, si aquesta era de l'any 1971, doncs ens anem una mica més endavant. Va ser també banda sonora d'un anunci d'un cava ja també fa molts, però que molts anys, amb aquelles vistes espectaculars d'aquests territoris verds. La veu, en aquest cas, de la cançoneta original és del Ross d'Or, el Rod Stewart. Evidentment, és el Sailing.

Una cançó que, si ja amb la veu de Rod Stewart posa la pell de gallina, doncs amb la London Symphony Orchestra, amb aquesta potència musical, doncs encara més. Ja hem repassat uns quants estils musicals, tot i dintre del rock, aquí a la gramola de l'avi. Ara toca, doncs, ser una mica gat i deixar-te portar per la curiositat. La curiositat de veure com sona un tema guitarrero amb una orquestra simfònica. El nostre amic i mai més benvolgut Eric Clapton va publicar fa molts anys aquell Leila, també ho ha fet la London Symphony Orchestra.

amb bons moments, eh? Irreconeixible aquest Leila d'en Eric Clapton amb la versió aquesta que en van fer doncs, el London Symphony i la Royal Choral Society. Fragments, sí, que eren prou clars que irreconeixibles de Leila. El que sí reconeixerem prou ràpid és també aquella clàssica dels Moody Blues, Nights in White Satin.

Si el get back dels Beatles ja és prou contundent amb aquesta simfònica també, eh? I hem pogut comprovar-ho. I ara, doncs, una del 1978 per anar començant a pensar a tancar la barraqueta. La coneixereu prou bé? És aquella original de Jerry Rafferty, el Baker Street.

Un dels temes coneguts de la dècada dels 70 és aquest Baker Street de Gary Rafferty. Aquesta era la versió que en va fer la London Symphony Orchestra amb els seus cors. I ara sí que ens toca ja començar a plegar veles. Hem repassat grans clàssics del rock amb orquestra sinfònica, però marxarem amb un clàssic clàssic del rock. La London s'atreveix també a desfer i a llançar per terra aquell mur. Another Brick in the Wall dels Pink Floyd, aquesta és la que avui ens posa comiat a la gramola de l'avi. Salutacions cordials de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies.

Hola, hola, què tal? Què tal? Com esteu? Tots bé? Doncs vinga, comencem a gaudir d'una nova edició del programa Retorn als 80s. I comencem la marxa a la pista de ball d'Ona Villas i ho fem amb el tema Hasley Cool. Vinga, que disfruteu del programa d'avui.

Vinga, vinga, i que no pari la molt bona música dels anys 80. I ara tenim un altre gran tema, Heart on Fire.

Vinga, vinga, i que no pareu de ballar a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Midnight Mirage.

Vinga, vinga, que no pari aquesta gran música dels anys 80. I ara tenim un tema anomenat Cadillac Night. Vinga, amor a l'esquelet.

vinga, vinga, que no baixi el ritme a la pista de ball de Ona d'Illes. I ara seguim amb el tema Oh Valentine.

I vinga, seguim movent l'esquelet a la pista de ball d'On Abelles i ara ho fem amb el tema Whitbin Paradise and Pain.

Bueno, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Midnight Heartbeat. Bueno, espero que hàgiu gaudit d'aquest programa d'avui, que hàgiu ballat força, que hàgiu disfrutat de la pista de ball d'Ona Villas i us espero al pròxim programa. Vinga, guapos, no hi falteu. Una forta abraçada i visca la pista de ball d'Ona Villas!

My good, that's on. Google lady working now.

0: Ona Bitllas.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per invair els carrers de Sant Pere de Riudellas. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esdivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlla, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Bitlles.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts als Moments d'òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. El 14 de juliol és la Festa Nacional Francesa, moment oportú per recordar la més francesa de les òperes italianes. Avui, La fill d'Ugagimon.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: La fill d'Ugagimon, és a dir, la filla del regiment, és una òpera divertidíssima, dividida en dos actes, amb música de Gaetano Donizetti i llibret en francès de Vernois de Saint-Georges i Jean-François Alfred Bayard. L'estrena va ser a l'Òpera Comique de París un 11 de febrer del 1840. A Barcelona va veure's per primer cop el 30 d'agost del 1844, en aquest cas, però, al Teatre Nou. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta filla del regiment de Donizetti, la nostra protagonista, la filla en qüestió, és Marie, una noia òrfana i adoptada pel regiment militar del que n'és sergent Sulpice. Un paper, el de Marie, per soprano lleugera de coloratura, que a més ha de tenir un sentit de la comicitat i una important agilitat vocal. És un paper realment vertiginós per qualsevol soprano que vulgui interpretar-lo. La part d'Antonio, el nostre coprotagonista, és un camperol enamorat de Marie, a qui un dia va salvar-li la vida, de manera que s'enrola al regiment per poder casar-se amb ella. És una part, la d'Antonio, per tenor líric lleuger, un rol molt temut pels mítics, llegendaris 9-2 de pit que ha de cantar al final del primer acte, que en el passat es cantaven en falset o directament es rebaixaven, cosa absolutament impensable a dia d'avui, ja que l'espectador espera amb molta impaciència l'arribada precisament d'aquesta escena que habitualment, si el tenor està a l'alçada, s'acaba visant. Sulpice és el sergent del regiment, un rol per baríton o baix còmic sense massa dificultat aparent. Ara bé, ha de ser un fantàstic actor còmic. La marquesa de Berkenfeld és una dama aristòcrata que fingeix ser la tieta de Magui, però que en realitat és la seva mare, paper per mezzo-soprano que exigeix vis còmica i agilitat vocal. Hortensius és el criat de la marquesa, paper còmic menor per tenor o baríton. La duquesa de Krakenthorpe és un altre paper còmic per mezzo-soprano que de fet és una part que permet tota mena d'exageracions, ja que canta molt poc. De fet, en algunes produccions fins i tot no arriba a cantar en cap moment i només intervé parlant al damunt de l'escenari. De fet, és habitual que belles glòries de la lírica interpretin aquest paper permetent-se tot de llicències còmiques i, és clar, si la veu no està a l'alçada no passa res perquè la comicitat ho justifica. L'escena a París de La fill d'Ugagimon l'any 1840, com dèiem, a l'Òpera Còmic va ser un èxit, però un èxit discret. I a més amb l'hostilitat dels músics francesos com Berlioz, que eren recelosos a la fama creixent del compositor italià, aquest famós Gaetano Donizetti. El mateix 1840, al Teatre La Scala de Milà, a Itàlia, es va presentar la versió italiana d'aquest títol sota el nom de La filla del Regimento. Però l'èxit decisiu arribaria gràcies a la represa a París de l'any 1850, 10 anys després, amb la famosa soprano Henriette Sontag, fet que va permetre que l'òpera es mantingués en el repertori francès amb assiduïtat, sobretot també per la reivindicació francesa que fa a l'acte segon, com podrem escoltar al llarg del programa d'avui. L'acció se situa al Tirol, és l'any 1805, en el moment d'expansió de les tropes de Napoleó pels territoris dels Habsburg, després de la batalla d'Austerlitz, quan es creà la Confederació del Rin dominada per l'Imperi francès. Això explica la manca d'accions bèl·liques i la presència de les tropes franceses vistes des d'un punt de vista benigne i amistós. Però, en tot cas, per conèixer millor l'argument i els brillants moments musicals que incorpora aquest títol, el que farem, com sempre fem, és començar pel principi, situant-nos a l'inici de l'acte primer. El primer acte de la Fillugà Gimanda Donizetti es desenvolupa a les afores d'un rústec poblet de muntanya on un grup de pagesos vigilen el pas de l'exèrcit francès que s'acosta, mentre que les dones resen pel seu esdevenir, com podem sentir de fons. Entre aquesta gent hi veiem la pretensiosa marquesa de Berkenfeld, morta de por, assistida pel seu majordom Hortensius. Hi ha una gran alegria quan un pagès diu que els francesos ja són lluny. La noble dama havia deixat el seu castell per dirigir-se a Àustria i evitar així les lluites al Tirol, i refugia en una cabana mentre Hortensius va recuperar la seva carrossa. És aquesta la presentació de la marquesa a càrrec de la mezzo Mònica Sinclair, dirigida l'any 1968 per Richard Bonynge.

Acte seguit, Hortensius, el criat de la marquesa, troba el sergent Sulpice del 21 Regiment Francès de Granaders, que li dona permís per continuar el seu camí amb la vella dama. Sulpice, de caràcter ruda i cor noble i generós, es queda sol i sent arribar a Magui, la cantinera protagonista de la nostra òpera, una noia bonica, vital i alegre, que quan era un infant va ser recollida pel regiment i va fer-se gran al so dels timbals. Ella és la nostra filla del regiment. Per tant, els soldats es consideren els seus pares, l'estimen amb tendresa i la van anomenar, el que dèiem, cantinera del regiment. Ens ho explica la soprano Joan Sutherland des del rol de Magui i l'acompanya el Sulpice d'Spiro Malas.

El sergent creu que ja ha arribat l'hora de casar la nostra filla del regiment i la interroga sobre un foraster amb el qual l'han vist parlar. Magui diu que es tracta de Tonio, un jove tirolès que li va salvar la vida quan queia per un espadat, que és una excel·lent persona, que estan enamorats, però que han decidit que el seu amor és impossible perquè el seu marit ha de ser soldat necessàriament del regiment per poder casar-se amb Magui. Aleshores arriben els soldats que, precisament, han detingut a Tonio, que identifiquen com a un espia perillós i volen condemnar-lo ni més ni menys que a mort. Magui intervé ràpidament i els convenç que aquest jove és el seu salvador. El brindis amb rom que proposa Sulpice s'acompanya dels entusiastes i marcials couplets de Magui i que a continuació ens cantarà la soprano australiana Joan Sutherland.

Sona ara la retreta i aviat apareix Tonio, que fa servir a Magui que no està disposat a perdre la que l'estima de tot cor. És aquest un duet fantàstic que podrem escoltar a través de les veus de dos veus de llegenda, valgui la redundància, la de la soprano Joan Sutherland, com a Magui, i el Tonio, de l'enorme tenor Luciano Pavarotti.

Després d'aquesta bonica escena, Sulpice sorprèn els dos enamorats i intenta imposar la seva autoritat, però sense cap resultat. Marie assegura que no es casarà si no és amb l'atractiu tirolès i Tonio es proposa convèncer els altres soldats que permetin el seu casament, però per això surt d'escena. Però arriben la marquesa de Birkenfeld i Hortensius. La dama ha decidit tornar al seu castell i demanar la protecció del 21è regiment. Sulpice, en saber el nom d'aquest castell, té una impressió molt forta, ja que havia estat un gran amic del capità francès Robert, el qual havia tingut una relació amorosa amb una Birkenfeld, segons la marquesa, la seva germana, de la que n'havia nascut una nena. Abans de morir, Robert va confiar la seva filla a un vell servidor perquè la portés a la marquesa, però en una altra acció bèl·lica el pobre vell va morir. La noble suposa que la criatura, que seria si visqués la seva única descendent i hereva de la família, devia perdre la vida, però Sulpice la identifica immediatament amb la seva estimada cantinera, Marie, la filla del regiment. Una carta difícil de desxifrar serveix de prova irrefutable que Marie és la filla del capità Robert i una Birkenfeld. Marie torna i es troba amb la gran sorpresa de ser membre d'una noble i rica família. La marquesa decideix emportar-se-la tot seguit i intentar educar-la d'una manera adequada a la seva condició social, per la qual cosa vens a iniciar la reticència de la noia amb la carta del seu pare i en aquest moment el cor de soldats apareix en escena cantant un himne marcial.

I al so d'aquest ritme apareix també Tonio, vestit de soldats francès, que acaba d'allistar-se al regiment per poder aspirar a la mà de Magui, i amb una famosa i arriscada camatina a més amic, el jour de fête, aconsegueix que els militars es posin al costat dels enamorats. Tonio ja pot ser marit de Magui perquè Tonio forma part del regiment. És aquesta, segur, la peça més popular de tota l'obra, la coneguda entre els cantants com a Mont Everest, pels 9-2 sobreaguts que ha d'interpretar al llarg d'aquesta breu escena. Tot un prodigi, assequible a ben poques veus, un prodigi que ha fet populars a moltes veus que han sigut capaces d'interpretar-la. L'escoltem a la lluminosa veu de Luciano Pavarotti.

Aquesta alegria que acabem d'escoltar es converteix en tristor quan el sergent anuncia la decisió de la marquesa d'endur-se Magí per donar-li una bona educació a l'alçada de la seva procedència familiar que acaben de descobrir. La melancolia de Marí davant d'aquesta decisió i el dolor de separar-se dels seus companys i del seu amor s'expressa a la no menys coneguda romança Il faut partir. Els dos protagonistes canten un breu i líric duo. Marí s'acomiada de cadascun dels soldats i la marquesa s'endú la noia entre les darreres promeses d'amor dels dos amants. Ens situarem de nou a l'any 1968 per escoltar la versió de Joan Sutherland com a Marí i Luciano Pavarotti com a Tonio, tots dirigits per Richard Bollinger, que a més és el final de l'acte primer de La fill d'Ugashiman de Gaetano Donizetti.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Seguim als moments d'òpera. A l'inici del segon acte de Fill d'Ugagimant de Donizetti hem de situar-nos en un saló d'un palau luxós. La marquesa de Berkenfeld i la seva amiga, la ridícula duquesa de Krakenthorpe, parlen sobre el contracte de matrimoni que ha de signar entre Magui, la neboda retrobada, i el nebot de la duquesa. Fa 3 mesos que Sulpice, ferit en una batalla, es troba convalescent al palau gràcies a les súpliques de Magui, i la marquesa, que desconfia de l'actitud aparentment dòcil de la noia, demana ajuda al vell soldat perquè la convenci i accedeixi al casament. Aquesta nit se celebra una festa per celebrar les esposalles i la marquesa obliga Magui a fer el darrer assaig de la peça de cant que ha de protagonitzar per convèncer els seus amics que és una noia refinada i no una vulgar cantinera.

però l'assaig esdevé un cant nostàlgic i rebel de Magí i el sergent davant la irritació creixent de la marquesa. Sulpice i Magui queden a soles i el militar intenta de bona fe convèncer la noia de la conveniència d'entrar a l'alta societat i casar-se amb un duc, però ella es lamenta amargament i se sent molt desgraciada. Quan queda sola a escena, canta la gran ària del segon acte, en la que inicialment expressa amb tristesa i elegància els seus sentiments, però quan sent de fons la marxa militar del regiment, que arriba per salvar-la, canvia radicalment el seu estat d'ànima. Corre a la finestra i amb una alegria canta la cèlebre cabaleta Salut a la France, que va esdevenir gairebé un himne nacional del país veí. Un himne molt oportú en aquestes dates de Diada Nacional dels Veïns Francesos. Escoltem aquesta escena a la veu de Joan Sánchez.

Els soldats, com no pot ser d'altra manera, abracen Magui i s'avança Tonio, condecorat amb una medalla per les seves proeses a l'exèrcit. Diu que si jugues la vida és fàcil guanyar medalles, diu Tonio. Aquest mateix, Magui i Sulpice queden a soles i es disposen a cantar un alegre i deliciós trio, tot celebrant estar de nou junts. Són de nou Joan Sutherland com a Magui, Luciano Pavarotti, Tonio i Spiro Malas, Sulpice.

0: Entra en escena la marquesa i s'indigna en trobar Tonio amb la noia. L'enamorat intenta convèncer la marquesa amb el cant d'una vella romança, però aquesta es mostra hostil una vegada més. Tonio decideix jugar fort i revelar un secret que ha descobert. Magui no és la filla de la germana de la marquesa de Birkenfeld, per la senzilla raó que la marquesa és filla única. La marquesa explica aleshores la veritat del sergent Sulpice. Filla d'una noble casa, es va enamorar del capità Robert, de l'exèrcit napoleònic, i dels seus amors va néixer una filla que van amagar per mantenir el seu bon nom. Els avatars de la guerra van deixar la criatura orfa del pare i extraviada fins que, com hem explicat a l'inici, el regiment 21 la va acabar adoptant. Acte seguit arriben el notari i els convidats, i la marquesa es veu amb dificultats per justificar l'absència de Magui davant una irritada i agressiva duquesa. Sulpice demana permís a la marquesa per explicar tota la veritat a la noia i entra finalment Magui, molt emocionada pel fet de retrobar-se amb la seva mare i decidida, malgrat la seva gran pena, a signar l'acte matrimonial només per fer feliç a la mare. Però els soldats del regiment envaeixen l'estança per donar suport a Magui i afirmen solemnament que la noia era la cantinera i la filla del regiment davant l'horror dels esnobs presents. Magui es guanya els sentiments dels convidats amb una breu romança i la marquesa s'adona que no és just sacrificar la seva filla per orgull i prejudicis socials i concedeix la seva mà, la mà de Magui, a Tonio davant l'entusiasme general i la indignació, com no, de la duquesa. L'òpera, doncs, acaba amb una apoteosi militar amb el cant entusiasta del Salut à la France. I aquest és el feliç final de la no menys feliç La fill du regiment, l'òpera de la setmana de Gaetano Donizetti. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
0: Ona Bitlles.